0: Sí, no sé.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a les Garrotxes,
1: 95.5.
2: Tinc una capseta a dins del meu cor, on hi emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor, no guardo disgustos ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Millars, 95.
1: Radio Arrels, a la Vall de la Rutxa.
2: 95.5.

viscut com home empresonat, com roda sense eix, ocell perdut, com algú que és ningú. Així

0: once again. I want you to kiss me like a stranger. Kiss me like a stranger. Once again.
1: En un món de flors i pantans, entre pols de 200 diamants, ja no sé si voldré cremar tot el

چماره، یودار چماره دیده بایم. یودار چماره، یودار چماره

que aconsegueixi tornar-te el somriure que em va enamorar, ni el to de veu que em deia cau d'orella: t'estimo i no deixis d'estar mai al meu costat.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Les mil i una rumbes es van cantant una nit per 10 gitanos i 100 fogueres amagades sota el coixí del teu llit. Ama, que gran!

liscats es quatre peus, liscats es quatre peus, la burra arrenca fuja, ullà, ullà, la burra arrenca fuja. I en passant sota un cirerer,

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.

0: Avui obrim la categoria Audiència dels Premis Preludi, un espai pensat per apropar la sardana al públic i escoltar el criteri popular. Aquesta categoria és per vosaltres, sardanistes. En la categoria Audiència hi trobareu un format diferent. En cada capítol ens acompanyarà només un dels membres del jurat, el qual ens presentarà 5 sardanes subjectes a la votació de l'audiència. Avui, per tant, com deia, només ens acompanyarà un membre del jurat. Serà Antoni Ros Marbà. Benvingut.
1: Hola, bon dia. Ben trobat.
0: Antoni, en aquest primer capítol de la categoria Audiència, ets l'encarregat d'explicar-nos les sardanes seleccionades que escoltarem avui. Què en pots destacar una mica del procés i de les sardanes en qüestió?
1: Bé, jo voldria dir, de tota manera, que de les 15 sardanes que es van triar en aquest sector, diguem, de les sardanes, diguem-ne, populars...
0: De les que escoltarem en aquesta categoria Audiència al llarg d'aquests 3 capítols.
1: Sí, d'aquesta categoria, jo voldria dir, de tota manera... que nosaltres en parlem, cadascú de nosaltres en parlarem de 5 sardanes cada un. No vol dir que cadascú de nosaltres l'hàgim triat, aquestes 5 sardanes, sinó que ens hem distribuït com a consens que cadascú fa una petita anàlisi, o més, de menys, de tota manera, de que és cada sardana d'aquestes.
0: I passem justament a descobrir quines sardanes tindrem avui.
1: Sí, mirem. Aquesta sardana, ja tinc la partitura aquí davant, que diu a Montserrat Capuana.
0: La primera que tenim...
1: sardana que està dedicada a la senyora Montserrat Capuana amb motiu del seu 50 aniversari.
0: La sardana és això, és del compositor, director i intèrpret de tenora Jordi Molina i té per nom a Montserrat Caupena.
1: Montserrat Caupena, perdó, m'he equivocat. Perdó.
0: Què ens pots dir d'aquesta sardana?
1: En Jordi Molina, que el coneixem tots perquè és un excel·lent instrumentista de tenora...
0: I tant que sí.
1: Jo crec que en aquesta sardana està en el seu terreny, molt clar.
0: Sí.
1: És una sardana que té molt bon esperit, comença amb 4 compassos, molt curts d'introductoris, i després entra el flubiol amb un tipus de temàtica... molt catalana, en certa manera, i molt de tipus de sardana, que ve manllevada també de molts aspectes de la música popular.
0: De la tradició.
1: Jo voldria dir, després, ja, que després de tot això, la cobla s'engresca, i que després ja ve una mena de tutti, que després segueix ja el que podem dir la tenora que s'hi fa ser. La tenora s'hi fa ser, s'hi presenta d'una manera molt clara...
0: És el seu instrument,
1: molt clara,
0: el coneix bé.
1: Per tancar, pràctica, podríem dir, els curts. No oblidem que també hi ha una pinzellada de fiscorn que seva comença a fer-s'hi ser, també. Aviam, els llargs. Tibles, també, tibles, tota la fusta... I també el metall el té simplement com a reforç harmònic. Jo diria que també... les harmonies que fa servir Jordi Molina són harmonies purament tradicionals, cosa que també em sembla molt adequat que hi siguin. Per entrar després, també veiem que hi ha el tenor, que també entra en diàleg, jo diria, amb el fiscorn. Ja sabem... que tant el tenor com el fiscorn són instruments que lliguen molt bé.
0: I tant, home, en el repertori sardanístic...
1: Sí, lliguen molt bé, perquè és que, a més, el fiscorn també és un instrument molt cantable, clar. El tenor també, la tenora, i ja ho veurem que d'aquí, que després, això és molt típic també del compositor, que al mateix temps ha tocat moltes sardanes, també, ja comença... a manifestar-se amb riba, s'engresca una mica. Fiscorns també per sota comencen a fer amb molta grapa, s'ha de dir, amb molta grapa. Aquest cant que abans hem tingut així s'engresca, com estic dient,
0: i això ajuda als balladors, no?
1: Torna, com que diu, baixa una mica per tornar a sortir el fiscorn cantable, fiscorn que canta, també, i pràcticament vol dir que d'aquí ens porta ja cap al que serà el forte final, amb una condició, que si la sardana ha començat amb fa, per fa ja sabem que és la tonalitat pràcticament mare de totes les coples de totes les èpoques, diguem-ne, del que existeix la sardana. Per què? Pels instruments de canya, per exemple, que venen molt bé, perquè els instruments també de metall també,
0: és naturalment. És una tonalitat on la copla brilla, sí, especialment, i els intèrprets brilla, no
1: també,
0: tenen tantes dificultats.
1: Evidentment, amb la problemàtica sempre que té la copla i els fiscors, perquè l'última nota que té és un fa sostingut, no té el fa natural, i s'ha de valdre del contrabaix, que ho instrumenten molt bé, tampoc fa la gamma d'instruments, però ja hi arribarem amb això quan parlarem després de què passa en el trombó, què passa amb tantes altres coses. Però el que sí que remarco aquí és que el contrabaix està molt ben escrit.
0: Home, doncs,
1: està molt ben escrit perquè sabem que el contrabaix a la copla, a partir de la nota La, que és de la tercera corda, que ho veiem, per exemple, en Joaquim Serra escrivia pel contrabaix de tres cordes.
0: Per la berra.
1: Perquè, la berra, sí, i en corda de tripa, perquè és més a baix del La, per exemple, sona molt menys. I veig que en Jordi Molina ha escrit molt bé la part de contrabaix, sabent exactament com sona el contrabaix posat a la copla. I, evidentment, i també aquesta sardana, el ritme batega per dintre pels balladors que puguin ballar. Sardana balladora, però, diguem-ne, amb bona qualitat.
0: Molt bé, gràcies, Antoni. Doncs ens submergim a Montserrat Caupena, de Jordi Molina.

0: Això era A Montserrat cau pena, de Jordi Molina. Seguim, Antoni, amb la següent sardana que tenim avui, la segona. Quina ens presentes?
1: Sí, Nosa sa tardor, de Dani Gasulla i Porta.
0: Dani Gasulla, nascut a Martorell el 1970. I què ens en pots dir d'aquesta sardana? Noces de tardor, sí.
1: És una sardana molt ben treballada, jo diria, Va directament al tible. Va directament al tible.
0: Carai, però el primer element melòdic destacat.
1: Jo diria, aquests tipus de motius, que són fets 6x8, el 2, però ternaris internament, que donen un color i un esperit, direm-ne, diferent del pom. Pam, pam, pam, 6x8, dona un caràcter,
0: clar, la subdivisió ternària,
1: més esperitós, podríem dir, però, en fi, també veiem, per exemple, que comença el tiple, evidentment, a vegades, com passa tantes vegades, després del tiple respon el tenor.
0: Diàleg que
1: és una mica poc com la sarsuela, comença el tiple i passa el tenor. De vegades, perquè veiem, amb la música de coble pot passar una mica el mateix, Són aquestes coses, diguem-ne, que venen d'una manera tan natural. Bé, jo dic que aquest tiple que comença i després el tenor que li fa resposta, el metall simple fa uns apunts, uns punts aquí una mica, però que després ja ve de seguida, què dieu? La canya es fa sentir. Es fa sentir amb tota esplendorosa, el metall, també trompetes i fiscorn que es desenvolupen cap amunt, i donen color, i donen brillantor també molt, i acaben els curs, diguem-ne, amb una mena de, un espasme, com una mena d'espasme, els curs.
0: Aprofitant el compàs aquest
1: aprofitant,
0: de
1: 6-8. Aviam, els llargs comencen ja amb 2x4. És el ritme natural, d'una manera plàcida, plàcidament, canta la trompeta, tocs de fluviol, tiple segueix. Aviam, després d'aquest esplendor, com si volguéssim entrar en un clima una mica més de pau. Això del principi de llargs és una seqüència. Entra després el cant de tenor. Aviam, ja hi som d'una manera clara, directa i al mateix temps tan sardanísticament parlant amb el ritme del tot són pops.
0: Bé, és un clàssic efectiu i reeixit
1: clàssic,
0: al llarg
1: exactament.
0: De la història.
1: I per què no? I benvinguts siguin. Pam, pam, pam, tan, tan, tan, que batega.
0: I tant.
1: Fa batega, i fa que, per exemple, que els balladors són tan els tots són pops que s'engresquen també. També hem de dir que el contrabaix està ben posat, cosa important, també, que quan soni bé.
0: Amb el fonament de la còpula.
1: Sí, no en tortugo lligar massa la presència del contrabaix. I, evidentment, també el tenor continua, diguem, es presenta molt bé, sí. Bé, no és cap novetat, però sí que, per exemple, després la presència d'un duet de tiples, tirat així, que molt, molt engrescadorament ens fa sentir. Trompetes li fan una mica de coixí i el contrabaix continua amb el tot són pops, pum, pum, pum. Nosaltres sempre hem parlat del tot són pops de quan era petit com una mena d'imatge molt clara, diguem-ne, del ritme de sardana i que ens ha encaterinat sempre des de primer, des de ben jovenets.
0: És una cèl·lula ben senzilla, però que al mateix temps conté tanta història.
1: Sí, em segueixes el que vull dir, tot això em sembla molt bé. Després, evidentment, entra una altra secció, el fluviol, també s'hi torna a fer ser, altra vegada en 6x8, tot aquest ritme ternari intens, els fiscors i tot, que és tanta sardana, però que al mateix temps que ens fa saber, ei, alguna cosa passarà aquí.
0: Genera expectació.
1: I que ve allò que en diem el fort de baix. Bé? tantim, tantam, la canya, la fusta espanturosa, el metall que també fa com a contrapès, el metall, però tornem al compàs de 2x4. Però vol dir que la sardana té aquest joc, aquest doble joc també de ritme, eh? I a més, evidentment, que
0: entre la subdivisió binària,
1: sí,
0: i ternària.
1: Com?
0: El doble joc aquest entre el compàs de 2x4
1: sí,
0: i el de 6x8.
1: Sí, i a més, evidentment, i la sardana acaba molt bé, amb un esprit de joia, podríem dir. Aquesta sardana no és tan fa, com parlant de la tonalitat de fa, com a tonalitat emblemàtica, però és tan sol, un to més amunt, del qual el segon fiscorn pot baixar fins a baix, a tocar
0: nota,
1: el sol des de baix,
0: greu,
1: diguem-ne, sí, amb tota conseqüència, i en fi, que la copla també, amb el sol de baix del fiscorn, el favoreix.
0: Molt bé, Toni, doncs moltes gràcies per aquest comentari. Escoltarem a continuació la sardana Noces de tardor de Dani Gasulla.

0: Acabem de sentir Noces de tardor de Dani Gasulla. I anem a per la tercera sardana d'avui. Antoni, quina serà la tercera que tenim?
1: Que sardana? Primera llum de l'alba, de Pitu Chamorro.
0: Pitu Chamorro, nascut a Blanes el 1978.
1: Sí,
0: quin comentari fas d'aquesta peça?
1: Dedicada a un nadó.
0: Carai.
1: És dedicada a un nadó, sí. Aviam, aquesta és una sardana molt senzilla, però que funciona molt bé. Ai, las, torna sent fa.
0: Bé, aquesta tonalitat llaminera per la
1: cobla. Sí, sí. Jo diria, de tota manera, que hi ha una introducció de flobiol, més trompeta, no, però és que veurem, per exemple, que el ritme de la sardana internament és dinàmic. Semicorxeres, perquè això vol dir que li donen dinamisme, però jo crec que val la pena que l'escoltem, perquè no hi ha cap novetat, però sí que hi ha l'esperit d'una sardana que el seu propòsit és una dedicatòria per un que serà, un canadó que serà, i al mateix temps també és una sardana per la gent que balla, que s'hi podrà trobar molt còmode i que funciona molt bé. Sí, sí, ho podem escoltar directament.
0: Molt bé, Antoni, doncs ens hi endinsem en aquesta primera llum de l'alba de Pitu Chamorro.

0: sardana, jo diria de tota manera que aquesta noia no la conec, no sé exactament, suposo que deu ser bastant jove.
1: Jo la conec, vaig tenir ocasió de fer amb ella fa molts anys, sí. un petit espectacle a partir d'un text de Jordi Lara que parlava del món de la cobla, i vàrem fer un petit espectacle en el qual hi havia cançons amb guitarra i veu i tenora, i ella llavors era intèrpret de tenora, i em sona que havia estat intèrpret de flabiol també, i ara també compositora.
0: Sí, això m'han dit, però jo crec de tota manera dir que l'harmonia, tot el bagatge harmònic, que està molt ben posat, jo crec que viu una mica de l'herència de la música francesa.
1: Això segur, perquè em consta que...
0: Ell és de Catalunya Nord.
1: De la Catalunya Nord, correcte.
0: L'herència de la música francesa. I la sardana jo crec que té un toc femení, que ens ve molt bé. Mm. Ens ve molt bé, perquè al mateix temps jo veig, per exemple, que dic... Al principi el metall té una introducció, o sigui, té unes harmonies de tota manera, i molt plàcidament, i s'acaba els curs de manera també molt cantable i retornant al caràcter del principi. Comença d'una manera, desenvolupa una mica, però després acaba també els curs. Els llargs, hi ha una frase cantable. És una sardana, per dir-ho retòricament, és molt sardana, però també és una sardana, diguem-ne, que jo diria que és una sardana que té el paradigma del bon gust.
1: Déu.
0: Això és, també és molt lloable, aquest
1: temps,
0: al mateix temps, de les frases són molt cantables. El contrabaix també es mostra actiu en el pam-pam-pam... Tornem altra vegada al benvingut, tots som pops, perquè ens mostra aquest ritme de sardana. Ve una frase de tiple, tenor, també veiem de tota manera que també hi ha una entrada, també per entremig el 6-8 i torna a venir, però no cal que ens allarguem més també per explicar aquesta manera d'escriure, que és òptima, al mateix temps està feta, diguem-ne, amb un bon punt de saviesa, i al mateix temps també és una sardana elegant. Elegant. Bon gust. Que es fa escoltar també, però també es fa ballar. No sé, explicar-ho d'una altra manera, però sí que jo celebro molt perquè té la bona factura de la persona que escriu bé.
1: Molt bé. Doncs escoltem-la, descobrim aquesta Entre cel i verd d'Aurora Vicentini.

0: Acabem de sentir Entre cel i verd d'Aurora Vicentini. I arribem a la darrera sardana d'avui. Antoni, què tenim aquesta cinquena sardana?
1: Bé, és La nit d'or d'Antoni Mas, que és un compositor ben conegut.
0: Antoni Mas, nascut a Caldes de Malavella l'any 1945. Quin comentari ens fas d'aquesta sardana?
1: Aviam, home, és una sardana, diguem-ne, fet d'una persona que ha treballat molt en el món de la sardana i que ha escrit sardanes que coneixem molt bé, diguem-ne, perquè sobretot és persona que coneix molt bé la cobla, però també coneix molt bé quin és el món de la sardana, que tot i el caràcter popular vol introduir també de cara que els balladors també s'hi trobin entre ells. Mm. Jo crec que és una sardana que, bé, té una introducció, diguem-ne, encadiòloga, el diàloga, el batall, amb la fusta, però l'Antoni Mas també, jo crec que la sardana d'ell és una sardana que funciona molt bé, el metall té molt bon esperit, respecte a la fusta també, que dona, molt, que dona continuïtat, desenvolupa, i el diàleg entre els curts i estan molt ben centrats, i els curts, diguem-ne, tenen una unitat que està molt bé. Els llargs, per què no? Els fiscors hi són presents, eh? Sobretot amb una arrencada. Mm. Seguit el tible, evidentment, la sardana entra dintre d'uns cànons que són els cànons que tampoc es tracta d'inventar res, però que al mateix temps estan molt ben escrits, estan ben posats, i després, evidentment, trobem el ritme estable, perquè és el ritme també del pam-pam-pam, del que diem tant,
0: la sardana balladora,
1: tan col·loquialment, que els tots són pops. Caram, és que hi ha sardanes molt bones on el ritme del tots són pops, que poden ser pam-pam-pam, pam-pam, o pam, pam, pam, pam,
0: girat,
1: pam,
0: sí.
1: Pam, pam. Aquest rima que ve també dels diferents rimes grecs, que el dàctil, l'anapès, diguem-ne, tots aquests rimes que després desenvolupen en aquest rima de sardana, que el trobem, que és una gran herència que hem trobat nosaltres, d'aquests rimes que poden venir exactament molt clar de les danses gregues. És una herència. Antoni Mas, això ho deu saber o no, ens és igual, però que hi és. Jo crec que la sardana és una sardana que és molt apta per ser ballada, i que té molt bon caràcter. Potser no cal que ens entrem més, sinó que l'escoltem i veiem aquests valors que són intrínsecs dintre del món de la sardana d'una persona que sap escriure molt bé quins són els petits secrets de la cobla i que en treu molt bon profit també d'ella mateixa.
0: Molt bé, doncs som-hi. Ens endinsem en aquesta La nit d'or d'Antoni Mas.

0: Acabem d'escoltar les 5 primeres sardanes de la categoria Audiència, però només una d'elles passarà a la final. I, evidentment, la decisió serà de l'Audiència. Aquestes 5 sardanes es podran tornar a sentir en directe a la gala del 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poblenou. Allà podreu votar quina d'aquestes 5 obres voleu que es converteixi en la primera finalista de la categoria Audiència.
1: La Copla en un minut.
0: A la Copla en un minut, avui ens fixem en el trombó. El trombó pot ser de vares o de pistons. És l'únic instrument de la família dels metalls que no té parella dins la copla. El Termcat defineix el trombó com un instrument aeròfon del grup de metall amb broquet que té el tub cilíndric encorbat dues vegades i és accionat per una culissa o per pistons. En la copla es toca, habitualment, i crec que de manera ja estandarditzada des de fa molts i molts anys, el trombó tenor. Escoltem-lo. Antoni, què ens en pots dir del trombó i específicament del trombó dins el món de la copla?
2: Bé, el trombó dins de la copla sempre ha estat un instrument moltes vegades qüestionat, perquè és un instrument que evidentment més petit, és un instrument, un trombó, no gaire gran, amb un so molt directe, en certa manera. Hem vist, per exemple, hi ha hagut moltes coples d'aquestes que eren coples orquestres, que el fiscorn, el trombó, moltes vegades el deixaven amb un músic, per exemple, que tonegava altres instruments, a l'orquestra...
0: La bateria, a vegades.
2: Sí, a vegades podria ser el vocalista de torn, podria tocar el trombó de pistons... Bueno, però, en canvi, el trombó de pistons... Hi ha hagut compositors
0: perquè com... És important destacar aquí, que la gent potser no sap, la nostra audiència, la diferència entre trombó de vares i de pistons.
2: Sí, no, la copla, hi ha d'entrada el trombó de pistons. Trombó de pistons, com veiem, per exemple, que en un moment determinat, també històricament, el veiem, per exemple, les òperes de Verdi, d'aquí a Itàlia, sí. Feia servir el Verdi, el trombó de pistons, pel tipus de llenguatge que tenia.
0: Perquè la gent ho entengui, el mecanisme és com el de les trompetes.
2: El mecanisme dels trompetes, i com el de les trompetes, i també com els fiscorns. El mecanisme,
0: correcte, sí,
2: de tres cilindres, sí, sí. El Garreta el fa servir, el trombó de pistons, moltes vegades amb elements solistes, i Garreta possiblement va ser el primer compositor que li va posar dos, també, de trombons.
0: Aquí, sí, aquest programa s'ha reclamat el segon trombó per la copla,
2: sí,
0: en més d'una ocasió.
2: Sí, tantes vegades veiem sardanes emblemàtiques que necessiten un segon trombó. O a vegades estan arranjades també perquè ho fet tot amb un sol trombó. Però, evidentment, amb el temps hem vist, per exemple, que el trombó que quedava una mica desplaçat entremig i s'ha començat a fer servir el trombó de vares. Per què? El trombó de vares, i sobretot aquests instruments que s'han construït ja molt més modernament, que tenen més cos, diguem-ne que s'aparellen millor amb els fiscorns, tenen una mica més identitat sonora.
0: Per una qüestió de timbre.
2: El timbre, sí.
0: El color.
2: Però, evidentment, tota la història de la sardana, que hem vist, per exemple, quin era el problema que abans hem parlat, també, del segon fiscorn, que l'última nota que té és el fa sostingut, el trombó de vares va més avall. Això vol dir que l'aportació moderna del trombó de vares, en cas que sigui necessari, pot omplir aquesta llacuna que té com els instruments de baix.
0: Clar, perquè el trombó de pistons no arriba.
2: No arriba, no arriba. El trombó arriba exactament el trombó de pistons, com el fiscorn. Com el fiscorn. Bé, jo mateix, amb alguna obra que he fet, també he fet servir el trombó de vares perquè arribi a baix, pugui fer el fa, inclús més notes cap avall. Excepte Morera, sabem que va escriure tota una sèrie de sardanes sense trombó. Per què? No ho sabem.
0: No se sap el motiu.
2: Sí, però com que no les instrumentava ell, sinó que les instrumentava majorment Josep Serra, veiem que de tota manera, suposem que el Josep Serra, possiblement, a la principal de parlada, no sé si devien també trombó, sí o no, això jo no ho sé. Però,
0: aquella temporada no n'hi tenien.
2: De tota manera, deixem explicar una anècdota que és bastant curiosa i divertida, perquè una cobla molt emblemàtica, importantíssima de l'època, anaven a tocar a Sant Pol de Mar, que allà hi estiuejava el mestre Morera. I aquesta cobla emblemàtica havien de tocar una sardana de Morera.
0: Seva.
2: Sí,
0: però
2: seva.
0: Que sabem que no instrumentava.
2: I aquesta cobla tenia un molt bon director musical i molt important, que havia precisament important perquè era un home d'una gran saviesa musical. Es va anar a veure el mestre Morera i dir: "Mestre, mira, sabem que Morera era bastant mal parlat, sí, les engegava així, Diu: "Mestre, nosaltres tocarem una sardana de vostè, però com que les sardanes de vostè són de 10 instruments, jo m'he permès de que quan canta el tenor de fer-li unes motetes per baix". I el Morera li va dir: escolti, quan canta el tenor no vull dir que ningú li toqui els nassos. Però el trombó no sabem exactament, sardanes de Morera que no hi era. Després veiem que Garreta sí el feia servir molt, i últimament el trombó, el que passa que el trombó de vares per tocar Garreta amb la vara ha de fer com si fessin farinetes, o sigui que vinga, hem d'anar a fer amb la vara amunt i avall, i se'n surten, perquè generalment són bons trombonistes.
0: Doncs vosaltres de què sou, de vares o de pistons? Tanquem el setè capítol del Tamborí donant l'enhorabona a Jordi Molina, Dani Gasulla, Pitu Chamorro, Aurora Vicentini i Antoni Mas per aquestes 5 sardanes que hem descobert avui. I ens disculpem amb l'audiència perquè no ho tindrà gens fàcil a l'hora de decidir quines d'elles arribaran a la gran final. Avui ho deixem aquí. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Soc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.

0: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 8.
0: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Era més bonic el meu país.
5: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. La Institució de les Lletres Catalanes va organitzar durant 6 anys la campanya de l'escriptor del mes. Cada mes, un escriptor es passejava per tot el país, també aquí al nord, per apropar-se al lector fent conferències sobre el seu treball, i tots van passar per Ràdio Arrels. El maig del 92 va ser l'escriptora mallorquina Maria Antònia Oliver. Acabava de rebre el Premi Prudenci Bertrana, un dels premis de prestigi de la literatura catalana, per la seva novel·la Joana E., que va tenir una acollida molt bona per part del públic.
6: És veritat, i jo n'estic molt contenta.
7: I sorpresa també o no?
6: També molt sorpresa.
7: Sí, perquè no esperàveu que es vengués tant?
6: No esperava, que perquè ara ja està la tercera edició i en 3 mesos fer 3 edicions és una cosa que jo, esclar, no l'esperava.
7: Bé, parlem d'aquest llibre, és... autèntica, la persona Joana E,
6: això,
7: és una ficció...
6: Mira, això ja no vull contestar més.
7: És que aquí no ho hem preguntat mai, això. I cal començar per aquí.
6: Mira, la Joana E és una senyora autèntica que va existir i que a mi em va explicar la seva història. Hi ha gent que no s'ho creu. Doncs mira, si no s'ho creuen, que no s'ho creguin, però que llegeixin el llibre...
7: No estem disposats a creure-ho, nosaltres.
6: No, i si no t'ho creus, doncs mira, m'és igual.
7: És igual, esclar, és
6: però que, perquè és una novel·la que he fet jo.
7: Sí.
6: I aleshores també hi ha moltes coses de l'autor, de l'autora a la novel·la. Per tant, mira, si no us ho creieu, és igual. Jo voldria que us agradés molt la novel·la. Només voldria això.
7: A l'avui d'aquest dijous hi ha un article que parla Maria Antònia Oliver i es diu, ja no sabia això, es diu que d'aquí 3 mesos o d'aquí uns mesos ensenyareu la fotografia de la Joana E.
6: No, l'he d'ensenyar abans.
7: Ah,
6: és
7: abans.
6: Que això tot va començar perquè un periodista em burxava, que em deia que ell no es creia que la Joana E fos real. I aleshores jo li vaig arribar a prometre una fotografia de la Joana E si sortia la segona edició per Sant Jordi. Jo no em pensava mai que per Sant Jordi m'haguessin de fer una segona edició, perquè el llibre havia sortit a finals de febrer. Però per Sant Jordi vàrem haver de fer una segona edició i ara li hauré de mostrar la fotografia.
7: Finalment us molesta, doncs, que us demanin si és autèntica
6: no,
7: la figura...
6: No.
7: O no és autèntica
6: no,
7: la figura de Joana E.
6: No em molesta, però ja m'ho han demanat tant, sí, que escolta.
7: Es pot explicar per què us va interessar aquest personatge?
6: Sí, em va interessar perquè totes les coses que la Joana m'explicava, me les explicava amb la seva passió de viure que tenia aquella dona, i a més jo vaig veure que hi havia molt de feminisme, encara que ella no digués que allò era feminisme. I aleshores em va interessar bàsicament per això, em va interessar per moltes altres coses. Després la novel·la m'ha sortit molt més complexa que solament la història d'una dona, però em va interessar més per això que per altres coses.
7: I quin és l'aspecte del llibre que creieu que interessa més al públic que està comprant tant aquest llibre?
6: No ho sé, perquè hi ha hagut molta gent que m'ha dit que ha llegit el llibre i cada persona m'ha dit coses diferents.
5: 1992, l'escriptora mallorquina Maria Antònia Oliver, als estudis de Ràdio Arrels, en la campanya de l'escriptor del mes de l'Institució de les Lletres Catalanes.
0: Ràdio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Les aventures del gegant i l'aranya, amb la veu de Gerard Jaquet.
1: Mite aquí que, una vegada, hi havia un gegant i una aranya que vivien dins d'un llibre. El gegant se deia Clafoutí i l'aranya Mimosa. Me, sabeu què? Un dia van tenir ganes de veure el món de veritat i, sobretot, la Mart de veritat. Això fa que se van espavilar i van poder trobar un vaixell. Un vaixell de veritat, I hi van pujar. Naturalment, voldreu saber com s'ho van fer tot això. Més jo en sé per res. Balleu amb una mica de magia. Fet i fet, van pujar al vaixell i... catàstrofe! El gegant pesava massa i el vaixell se va enfonsar. I en Clafoutí se va atrapar xup, ben remullat dins la mar i nedant com podia, pobret, com un regirat. I la Mimosa, com que era força lleugera, va saltar pels aires. I sort que va tornar a caure damunt d'en Clafoutí com una fulla i del cop se va pas fer mal. Pobrets, se demanaven com se salvarien. Quan va arribar un temporal terrible que els va fer anar amunt i avall damunt de les ones, tant i tant que, vés a saber com, van anar a rebotre sus d'una illa, tot dos. Uf! Ah, ja era hora, en podien paspús, tenien fred, eren xups i s'havien marejats. Se van estirar a la sorra perquè el sol els rescalfés, quan van sentir un sorull estrany. Clac, clac! Ara va, què és això? Era un cocodril, un cocodrilàs, que obria i tancava la seva boca enorme i que els amenaçava. Ajuda, socors, fugim d'aquí! Fuja, carall, sí, fuja cap a on? Sort que la Mimosa era petita més xorrida. Tot i sent tan petita, tenia el cap ben ple i, sense dir res, va començar a teixir una estragina al voltant del cocodril que s'apropava del pobre Clafoutí. Aquí també me sembla que hi havia una mica de magia, perquè al cap de poc la Mimosa havia empresonat el cocodril. Semblava un sussissot. Calia fugir rabent quan van veure un vaixell que navegava a tota vela cap a l'illa. «Un vaixell! Un vaixell! Visca!» Van cridar tan fort com podien fins a que la gent del vaixell els va veure. Mè, un altre cop, catàstrofe! Eren uns pirates i els van pas ajudar, sinó que els van fer presoners. Pobre Clafoutí, pobra Mimosa. Ara en tinc prou, va pensar la Mimosa. No us arriba fora que catàstrofes. N'hi ha una fart. Tot això s'ha d'acabar. I tornar se va posar a teixir una estragina al voltant dels pirates que li feien pescars perquè s'havien quedat bocabadats davant d'aquest pobre Clafoutí. El veien tan alt i fort que se pensaven que faria un super pirata. I quan se'n van avisar, era massa tard. La Mimosa els havia empatotats dins d'una estreginassa. S'han acabat les aventures. Ara sí que ens hem ben farts. No cal tornar cap a casa, va bramar en Clafoutí. Mai havíem hagut de sortir del nostre llibre. Mentrestant, dos ocells majestuosos, un albatros i un pelicà, sobrevolaven el vaixell i els van veure com cridaven i gesticulaven.
2: Mec, mec, que vos podem ajudar?
3: Sí, sí, si us plau, porteu-nos a casa, manyacs. Volem tornar dins del nostre llibre, a la biblioteca de l'escola. Allà sí que vivíem feliços.
2: Oh, això rai és prou fàcil. Un cop d'ala i ja hi sereu. Me, sabeu, me vos cal dir que el món de veritat és bonic, també, sobretot vist del cel.
3: Ah, ja n'hem vist prou, i la mar de veritat remena massa, i es molla, i freda. No en volem tornar a caseta.
1: I el dit i el fet, flop, flop, flop, flop, flop, els ocells els van portar a la biblioteca I en Clafotí i la Mimosa, contents com pascos, van tornar a trobar el llur estimat llibre. S'hi van tancar, barrar i forrullar i mai pus en van tornar a salla. Diuen que hi van viure força temps, feliços com els dos rovells d'un mateix ou. Catacric, catacrac, el llibre és ben tancat, un rat ha passat i el meu conte és acabat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
3: Amb Pasqual Tirac.
4: Ja ha arribat l'hora d'acollir la Judit Càlix, la directora de la revista Cuina, com cada mes, per fer una ullada sobre el sumari del moment. Bon dia, Judit.
5: Bon dia.
4: Es veu que heu pogut imprimir la revista sense problema, eh?
5: Sí, aquest número, sí, sí. Si la mireu, si la guaiteu, doncs veureu que hi ha una plata doncs, d'arròs negre.
4: Amb tinta.
5: Amb tinta, exacte, que nosaltres li diem arròs negre perquè és negre per la tinta. Vull dir que hi ha gent que també hi posa tinta artificial, però nosaltres estem parlant de la tinta natural, la tinta dels cefalòpodes, no? que és tant ja sigui de sípia com de calamar, doncs, però és que és capaç de transformar doncs, el color d'un plat en molt poca quantitat. No? I està molt, és un ingredient molt arrelat a la tradició doncs, marinera de casa nostra, perquè li aporta doncs, sabor, a més de color, li aporta molt de sabor. Doncs hem fet així un reportatge super, jo trobo molt interessant, perquè la tinta no és un ingredient que s'hagi estudiat tampoc molt, perquè és secundari, evidentment, però bé, és, al final la tinta, dius, els pops, alguns pops també en tenen, però està formada per melanina i altres substàncies residuals, i com sabreu, doncs, les sípies i els calamars doncs, la fan servir, doncs, l'amagatzemen doncs, una mica per defensar-se doncs, dels seus depredadors, no? Que quan es veuen, es senten atacats, doncs ells alliberen doncs, aquesta tinta i tenen temps de marxar. Quan es pesquen aquestes espècies, aquesta tinta doncs, la podem fer servir en molts plats, no només amb aquest arròs amb tinta o arròs negre. No? Nosaltres, per exemple, proposem un hummus, doncs un hummus que es fa amb cigrons, però li dones el toc aquest de tinta que li dona aquest color diferent. Després hem versionat doncs, un plat de l'Albert Rauric, que és un cuiner que té un restaurant japonès molt català. Jo sempre li dic que bueno, tu ets japonès, però molt català, que es diu Dos Palillos, que està aquí al centre de Barcelona, que us recomano molt. I té un dels seus plats, és el shiokara, i nosaltres hem fet una versió d'aquest shiokara, que són uns calamarsets doncs, amb una salsa doncs, amb tinta. I després, bueno, fem el típic arròs negre no podia faltar i també ens atrevim doncs, amb una panna cotta, no? És un ingredient que també ens diuen molts cuiners que és millor comprar-lo pasteuritzat, si no l'has de coure. Doncs si hi ha gent que el vol fer servir per una vinagreta, doncs és millor comprar-lo, que ja n'hi ha a totes les peixateries. I és, a més, doncs, que ens atrevim, tots ens deien que ens atrevéssim més a fer-lo servir doncs, en plats que més enllà doncs, dels típics fideus o arrossos, no?
4: A més que dona un toc de color, té un impacte interessant a la cuina.
5: Sí, sí, sí, i també de sabor, i la cuina innovadora també la fa servir molt. En aquest reportatge doncs, també hem parlat amb els xefs del Disfrutar, millor restaurant del món, i ens comentaven doncs, que fan servir la tinta, doncs, per exemple, com a tint, per elaboracions noves del restaurant. Ens comentaven que feien una preparació amb un film de midó, amb la qual fan uns raviolis, i llavors és una pasta translúcida que, clar, la pots tenyir amb productes naturals, amb el que vulguis. Si tens un to verd, doncs quedarà verda, si és negre, doncs negre, i llavors això dona possibilitats doncs, infinites doncs, a la cuina d'avantguarda.
4: Quan vingueu per Catalunya Nord, haureu de tastar un dels plats signatures del xef Bruno Léger,
5: sí,
4: que hi prepara un fullat amb tinta de sípia,
5: sí,
4: per damunt una espuma de cabra, de formatge de cabra, i per decorar algunes verduretes.
5: Ah, doncs me l'apunto, que aviat tenim una visita pendent i escolta, és això, sí, sí, ja et dic que els cuiners doncs, més innovadors és un ingredient que mira, és un ingredient que ha passat de la cuina marinera doncs, més senzilla doncs, a l'alta cuina, no?
4: Per parlar de cuina més casolana i de mercat, veig que feu un reportatge sobre la boqueria i tothom sap que a la boqueria hi ha un problema de turistificació. Hi ha solucions o no?
5: Doncs sí, sempre allò que diuen excepte la mort, tot té solucions, però a veure, estem en un moment, viu un moment crític. La Boqueria doncs, s'ha convertit en una de les principals atraccions turístiques de Barcelona. Vull dir, és, cada dia aquí hi ha una gentada que està molt bé, eh? I que el que passa que cada vegada doncs està convertint menys en un mercat i més en una atracció turística. Les parades doncs, de la gent que es jubilen, doncs, llavors les agafen doncs, altres propietaris i les converteixen doncs, en botigues. Ara el que domina més són pernil, o ibèrics en general, ostres, a la part del mig on hi havia les parades del peix, doncs hi ha diverses que són ostres, fregits, i després les de fruita, doncs, que venen doncs, els sucs, els batuts també de fruites i moltes capsetes d'aquestes amb macedònies o fruita tallada. Clar, això és el producte tradicional, cada vegada va quedant en menor proporció respecte a la resta de proposta. Llavors el que estan intentant és aturar això. Ara els gestors bueno, volien mirar doncs, de que el 40 o el 60% de totes les parades, si a dalt posa fruiteria tal, han de tenir fruita del producte pel qual van néixer. Això és complicat, perquè si tu estàs treballant sucs i només tens sucs, doncs tindràs com un petit mostrador doncs, amb producte tradicional, però per quedar ben... Bueno, no sé, s'ha de mirar a veure com acaben això desenvolupant. Tu pensa que abans tots els cuiners de Barcelona baixaven a aquí a la Boqueria a comprar. Molts que no eren del barri, el Carles Gaig m'explicava que ell tenia el restaurant a Horta i la Boqueria era una mica com el mercat central, o sigui, coses que no trobaves al mercat del seu barri, doncs baixaven aquí, coses més específiques, doncs els bolets, els marisc, que així és més específic, doncs ell baixava i ho trobava aquí. Albert Adrià també ens explica doncs, que el 85 doncs, que hi recorda que no hi havia cap turista, o sigui, els turistes no hi anaven mai, no era un lloc doncs, això. També està bé en aquell moment descobrissin doncs, la Barcelona més autèntica, però ara, clar, el que ha fet és el turisme és canviar l'essència del mercat, no? Per acabar-ho d'adobar, doncs, els darrers anys els traspassos de llicències o els acords privats entre particulars han arribat a xifres milionàries. O sigui que si un senyor que té una botiga de pesca salada doncs, se la vol traspassar perquè es jubila, doncs, de vegades un altre que portaria el mateix producte i que oferia la mar de vent no pot assumir aquests traspassos tan milionaris.
4: I vols dir que els gerents... Perquè hi ha algun gerent, suposo, al mercat, està conscient d'això i volen emprendre alguna cosa?
5: Sí, ells ho diuen, que són conscients doncs, que mantenir el caràcter de la Boqueria i que sigui oberta tota la ciutat doncs, és primordial. Llavors, bueno, estan mirant, s'inspiren molt en altres mercats, no? Pensen en referents internacionals doncs, com el Borough Market de Londres, Porta Palazzo de Turí, i ells sí que tenen referents de mercats que encara mantenen doncs, aquest caràcter doncs, tan vinculat amb la ciutat que els acull, no? I després també hem demanat, un dels apartats interessants era que hem demanat a cuiners o a la Benedetta Tagliabue, que és la que va fer la reforma doncs, al mercat de Santa Caterina, com ells s'imaginen què farien ells perquè la Boqueria tornés una mica doncs, a tenir, a fer goig d'anar-hi a visitar, perquè ara el que passa al propi ciutadà és que hi vas i sí, hi ha parades que estan molt bé, jo dies, com que treballo molt a prop, doncs hi ha dies que vaig a dinar a alguna barra i tot això, però clar, sempre veus allà tanta gent i tant producte així estrany. I a mi de les idees que més m'agradaven era el xef Adrià, doncs, què hi faria? Convertiria doncs, la Boqueria doncs, en el millor parador de la cuina catalana, no? Doncs que dignificaria o faria el menjar que hi ha ara per emportar, però que fos de qualitat i que, doncs, per què no una parada doncs, de fideus a la cassola o de croquetes i canelons, però ben fets, no amb el que hi ha ara, no? I altres també demanen això, doncs, més control i inspecció i evitar la competència deslleial. Clar, perquè a més aquestes parades de degustació també entren en conflicte i en competència amb els bars i restaurants que hi ha pel voltant. Bueno, és una cosa tan nostra que el barceloní se'l sent, és un mercat que se'l sent molt seu. Jo diria que més que el barceloní és tot Catalunya. sempre que molta gent venia aquí a Barcelona i anaven en una parada obligada, era anar a la Boqueria, no? I és un debat, doncs, penso que ens interpel·la a tots i que està molt bé explicar la realitat. Tampoc no cal explicar històries de que, fantàstic, el millor mercat del món. Bueno, sí, és un dels millors mercats del món, però a veure cap a on anirà i que tots ho vegem una mica.
4: Volia, encara tenim temps, eh? Volia que me comentessis un apartat que feu a la revista on analitzeu dades numèriques. I he vist que les xifres parlen. Hi ha un requadre sobre llegums, ben estrany.
5: Sí. És una secció que, a més, és bastant nova. Em sembla que la vam començar a fer el febrer passat. Li diem la cuina de dades, no? Al final és una infografia, un conjunt de diferents infografies que explica una notícia a través d'una manera molt gràfica, no? Llavors, el que diem, en aquest cas, li dediquem als llegums, perquè el conreu de lleguminoses ha estat històricament molt arrelat al nostre sistema alimentari. És una de les bases, no?, del que diem de la cuina mediterrània. I tot i això, l'estat espanyol, que se'n conreen, que a mi em semblava bastant, unes 70.000 tones, només cobreix el 58% del consum. O sigui que la resta, tot s'importa i venen dels Estats Units, de Canadà, de Mèxic, de l'Argentina. I llavors això, malgrat tenim unes varietats, que, per exemple, a Catalunya tenim un mosaic molt divers de varietats i, a més, molt apreciades per la població. Per exemple, jo a la zona on visc, que està a prop d'Igualada, a la zona nord de la comarca de l'Anoia, tenim el cigronet de l'Alta Anoia, que és un cigró molt petitet, que la pell no es nota, sembla que no tingui pell, i bueno, té una producció molt petita, però és molt bona. Però bueno, també podem parlar del fesol de Santa Pau de la Garrotxa, de la mongeta del Ganxet, de la mongeta del castellfollit del Boix, del cigró d'Oristà. O sigui, tenim un munt de lleguminoses amb nom i cognoms molt vinculades al territori, que el que hem de fer és donar-li suport, no?, i potenciar els nostres productors. Si hi ha més demanda, si nosaltres vigilem i hi ha aquesta necessitat i volem comprar llegum d'aquí, suposo que serà més rendible pel pagès dedicar-s'hi i que augmenti aquesta producció, aquests cultius que només ens cobreixen la meitat del que consumim realment. I, a més, és també una altra de les dades que donem, és que, a més, o sigui, ja som deficitaris, n'hem de comprar, però és que, a més, mengem molt poc llegum. O sigui, hi ha una mitja que em sembla que és que mengem uns 2,6 quilos de llegum cada persona per any. Però és que haurien de ser, per allò de dir, nutricionalment, per anar bé, n'hauríem de menjar 11,5. O sigui, t'ho he imaginat, de 2,6 a 11,5. Llavors ja, no sé, hauríem de fer plantacions a Mart o a la Lluna perquè no en tindríem tots. Però a vegades són aquestes dades que són, bueno, que es contradiuen una mica amb les necessitats que hi ha de la població, el que diuen nutricionalment que seria, que ens aniria bé i que d'allòs amb el que realment disposem de producte, no? I llavors també pensar això, que siguem conscients que un llegum que t'arribi de l'Argentina o de, jo què sé, de l'altra banda de Mèxic, pot perfectament recórrer uns 7.500 quilòmetres. Això també té una despesa, però energètica, brutal, no?
4: Sí, sí. Potser s'hauria de pensar a fer campanyes de promoció, com hi ha els mesos de la gamba o de la garrota, fer setmanes de lleguminoses.
5: Exacte, exacte. Sí, és que n'hem de menjar 3 o 4 vegades a la setmana i no les mengem. Jo la primera, però a mi que m'encanten. Jo sempre m'estaria fent amanides de llegum, però no en mengem.
4: Oh, molt bé, Judit. Ja tenim uns quants elements del sumari de la revista Cuina del mes de maig. Moltes gràcies per això, Judit Calix. Ens retrobem el mes que ve.
5: Sí, moltes gràcies a vosaltres. I el número que ve és el número 300 i és el que comencem a celebrar el nostre 25è aniversari. Comencem una sèrie d'actes que hem preparat per aquest any.
4: Molt bé. A veure si la ràdio es desplaça fins allà per cobrir un esdeveniment d'aquests.
5: Ai, ens encantaria, com vulgueu.
4: Molt bé. Prenem cita i ja veurem. Fins aviat.
5: Fins aviat. Gràcies.
2: La revista de la setmana.
0: Radio Arrels, a Toluges, 95.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia a tothom, sóc Jordi Bertolí, comissari de l'expo dedicada a l'obra del pintor català exiliat a Mèxic i Estats Units, Josep Bertolí. Els seus dibuixos seran presents en el MUME, Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, fins al 31 de maig. No manqueu aquest esdeveniment, que és molt important.
2: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.

era els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. L'Alguer amb Mauro Mules.

J'entends la ferraille des soldats. Un soleil qui s'éteint,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 9.
2: Ràdio Arrels. El Soler, 95.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
3: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
4: Avui som a Barcelona, als peus de la muntanya de Montjuïc, on s'alça un dels edificis més majestuosos de la ciutat, el Palau Nacional. Va ser construït entre el 1926 i el 29 com a seu principal de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929 i presideix tot un conjunt arquitectònic fet per aquesta exposició, que va des de les Torres Venecianes de la plaça d'Espanya fins a aquest gran edifici. El Palau barreja diversos estils arquitectònics amb una gran cúpula central i diverses torres. L'interior del Palau, que acull el Museu Nacional d'Art de Catalunya, té diversos grans salons. Davant de la façana principal s'obre un gran eix que baixa fins a plaça Espanya i que barreja vegetació, aigua, llum i arquitectura. Un dels indrets més destacats d'aquest eix són les fonts de Montjuïc, uns sortidors d'aigua il·luminats que permeten crear una sensació màgica i que han estat fetes servir per molts concerts. Darrere d'aquestes fonts hi ha les quatre columnes de Puig i Cadafalch, una construcció que representa una senyera i que la dictadura de Primo de Rivera va fer enderrocar poc abans de l'exposició, però que van ser reconstruïdes l'any 2010. Tot aquest conjunt i l'ampli avinguda Maria Cristina que porta fins a les Torres Venecianes són l'escenari de grans espectacles de la ciutat de Barcelona, com el Piromusical de la Mercè, que tanca la Festa Major de la capital catalana, o l'espectacle de les campanades de Cap d'Any. L'any 1988, Freddie Mercury i Montserrat Caballé van actuar en aquest escenari ideal dins del festival La Veu. Aquí van estrenar la famosa cançó Barcelona, que acabaria sent un dels himnes de les futures Olimpíades de Barcelona 92. Encara que Freddie Mercury ja no la podria cantar, perquè va morir el novembre de 1991 patint la malaltia de la sida. Sentim Barcelona de Montserrat Caballé i Freddie Mercury interpretada l'any 1988 davant del Palau Nacional i les Fonts de Montjuïc de Barcelona.

0: Acabem de sentir Barcelona de Montserrat Caballé i Freddie Mercury i ens ha servit per parlar del Palau Nacional i de les Fonts de Montjuïc de Barcelona, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Pontellà, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 16 de maig del 1936 neix Dolores Vargas. La cantant i actriu era coneguda com a la Terremoto. De ben jove es va traslladar a Madrid, on va triomfar en espectacles amb el seu germà. Es va casar als 16 anys amb José Castellón, que va ser el seu guitarrista i principal compositor. Dolores Vargas és intèrpret de flamenc amb arrels de la rumba catalana i va compartir programes de televisió amb Lola Flores o encara amb Salvador Dalí. La Terremoto va morir a València l'agost del 2016. Escoltem A Chilipú.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: ...623 grams. Torno les cendres a l'urna. La tanco i respiro fondo. Calculo. 2 quilos i 760 grams menys que quan va néixer. Amb els ulls oberts de seguida. Molt oberts. Una mirada prou commovedora per nuar-me la gola. Les rialles de la nora, amb les llàgrimes lliscant-li per les galtes, es barregen amb el primer plor de la Jana. La llevadora l'embolica en una tovallola. La netegem una mica i us la tornem. Serà un moment. 623 grams. Guardo la balança a l'armari de la cuina i m'adono que he deixat fora de l'urna la capsa amb la pedra que confirma que les cendres de la Jana són les cendres de la Jana. Donaria qualsevol cosa perquè no ho fossin, però, com gairebé sempre, és massa tard. Trec la pedra de la capsa i me la fico a la butxaca. Rodona, d'un blanc enterbolit per les flames. Surto a la terrassa. L'aigua de la badia espurneja. Només m'arriben la remor de les ones i el martelleig incessant de les drisses. Fred. La tramuntana ha deixat el cel sense núvols. Blau. Dens. La netegem una mica i us la tornem. Serà un moment. No. Aquesta vegada no serà un moment. Acarono la pedra i repasso amb la punta del dit les inicials de la Jana. Amb prou feines noto el relleu de les lletres. Tacte aspre. Conduint cap aquí amb l'urna al seient del costat, no he pogut estar-me de buscar la Jana pel retrovisor. Un i altre cop, els ulls han topat només amb la cadireta buida. Durant un temps, de petita, estava convençuda, perquè així li havien fet creure, que podia obrir i tancar les finestres del cotxe tocant-se la punta del nas. De manera que només calia estar a l'aguait per prémer el botó en el moment oportú. Gairebé sempre era fàcil. De tant en tant, però, ho feia dissimuladament. Com si, moguda per la desconfiança, volgués posar-nos a prova. Però la nora l'enxampava una vegada sí i l'altra també. Llavors el seu somriure còmplice hauria estat prou motiu per aturar el cotxe i abraçar-la amb totes les meves forces. Com, si fos possible, m'agradaria abraçar-la demà al matí, quan vingui per llançar les cendres de la Jana al mar. Però no podrà ser. Ja no. La platja està buida. M'apujo al coll de l'abric. Ploro. L'últim dia abans de demà, d'Eduard Márquez, publicat a les edicions Empúries l'any 2011.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. En FIAC 95.

0: tu glisses sur la glace, lisse, encore sous le choc, je me masse le coq, six. Tu glisses sur mes grimaces, un kiss, je plisse les paupières de guerre, là.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: A Europa s'hi parlen moltes més llengües de les que molts de nosaltres coneixem. El Miquel Martínez Vila ens està oferint un viatge per tots aquests idiomes. Miquel, bon dia.
4: Bon dia, Cleofé.
3: Avui som a una regió a la costa del Mar del Nord.
4: Sí, som a una regió costanera del Mar del Nord que s'estén des del nord-est dels Països Baixos fins al sud-oest de Dinamarca, un territori anomenat Frísia. En aquest territori vivia un poble germànic que acabaria emigrant juntament amb els saxons cap a les illes britàniques i, per tant, els anglesos tenen una arrel conjunta amb aquest poble germànic meridional. Els frisons han acabat dividits entre les administracions dels Països Baixos, Alemanya i Dinamarca, però en territoris que no són contigus entre si, i els seus dialectes s'han anat separant els uns dels altres fins als punts que actualment hi ha grans problemes de comprensió entre els tres dialectes, o ja pràcticament llengües, dels frisons. La llengua frisona forta, al dia d'avui, és el frisó occidental, la que es parla a la regió neerlandesa de Frísia, que és parlada pel 70% dels habitants d'aquesta regió.
3: Doncs parlem primer d'aquesta regió occidental de Frísia.
4: Sí, per situar-la al mapa hem de pensar que som als Països Baixos. La meitat nord d'aquest estat és una terra al voltant d'un mar interior que, en la seva obertura pel nord, està tallat per un gran dic que evita que tot l'estat s'inundi. La costa i les illes més properes a l'orient d'aquest dic formen la província de Frísia. Aquesta regió té una economia molt agrària, sobretot amb la ramaderia de vaques, i a la província hi són oficials tant el frisó com el neerlandès, i el frisó es fa servir pel govern, la justícia, l'educació, els mitjans de comunicació, tot plegat. Políticament hi ha alguns partits polítics, com el Partit Nacional Frisó, que és un dels quatre partits que forma part del govern regional.
3: Abans has dit que el frisó també es parla a Alemanya i Dinamarca. Fa frontera la província de Frísia amb Alemanya?
4: Doncs no. Entre la regió de Frísia i Alemanya encara hi ha la província de Groningen, una zona que fins a l'edat mitjana va ser de llengua frisona, però ara ja no ho és més. Per aquest motiu, com que els territoris frisons no estan comunicats entre ells, els diferents dialectes cada vegada se separen més.
3: El segon dialecte frisó és el septentrional.
4: Sí, en aquest cas es parla en un territori frisó que és al nord de tot d'Alemanya, a l'istme que uneix Alemanya i Dinamarca. El territori frisó és la part de la frontera entre els dos estats. En aquest territori hi ha associacions culturals i polítiques en defensa de la llengua i s'ensenya el frisó de manera voluntària a les escoles públiques. La presència als mitjans de comunicació és molt baixa, però encara existeix. Políticament aquí els frisons també estan organitzats i sovint fan front comú amb la minoria danesa de la zona per poder tocar poder.
5: In de herfst van 2021 stuurde FrieslandDoc twee documentaires uit onder de naam De Ontdekking van Friesland. Een zoektocht naar het ontstaan van een Fries gevoel van eigen identiteit.
3: I encara hi ha un tercer dialecte molt minoritari.
4: Sí, aquest es parla més al sud, al land de la Baixa Saxònia, i aquest dialecte té poc més de 2.000 parlants i està molt amenaçat.
3: I sempre ens recomanes un lloc per visitar de la zona on es parla aquesta llengua.
4: Sí, avui serem a la regió frisona occidental, als Països Baixos, a l'illa de Schiermonnikoog, o pels frisons Skye Munsingh. És el punt més al nord dels Països Baixos i actualment és una destinació turística important. L'illa té 40 quilòmetres quadrats i el principal mètode de transport allà és la bicicleta. L'illa té un sol municipi de 900 habitants i és el municipi menys poblat de tots els Països Baixos, i per aquest motiu els habitants de Schiermonnikoog sempre proven de ser el primer municipi que declara els resultats quan hi ha eleccions.
3: Moltes gràcies, Miquel.
4: Gràcies, Cleofe.

L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.

0: Plantes de Conflent.
1: Albert Malló, Camproví.
0: Albert Malló, bon dia. De quina planta parlem avui?
1: Bon dia, Enric. Avui parlarem d'una planta de la família de les asteràcies, o també dit compostes, que té per nom llatí Galatella sedifolia, i que el nom que coneixem de Catalunya Nord, pas del Conflent, que no sabem si és d'aquí o d'una altra banda, és Fadrins, recollit per en Bouchard en el seu llibre el 1971. I en francès diria que el nom és Aster à feuilles d'Orpin.
0: Què sembla això?
1: És una mata, una planta que aixeca fins a 60 centímetres d'alçada, més o menys, d'un verd grisenc, té moltes flors, petites margarites, bé, potser no tan petites, té moltes tiges, és dreta, les tiges són dretes, i formen un conjunt, aquest conjunt de capítols, forma com un corimbe, és a dir, com una margarita de margarites ampla, o bé una espècie de bola, si és una mica arrodonida. I veurem que en la tija principal de cada tija, perquè n'hi ha diverses, o fins i tot forces, veurem que aquesta tija primària té tot de tiges secundàries que porten cadascun un capítol i que més o menys tots acaben en la mateixa alçada, ja sigui de manera plana o així fent com una espècie de bola, és a dir, com un corimbe arrodonit. I veurem que en les tiges tenen moltes i moltes fulles normalment i que són estretes. D'aquests caràcters, el fet de que siguin més estretes o menys estretes i que tinguin els nervis més o menys marcats fa que es distingeixin en dues sotespècies, que totes dues són presents al Conflent.
0: Se pot confondre amb una altra planta?
1: És difícil que sigui així perquè les característiques que té en l'època de floració hi ha pas massa cosa. Llavors, i també pel color que té, que és blau cel, rosa lila, blau lavanda, no pensi pas que sigui de fàcil confondre, com veurem amb d'altres que pot ser així.
0: Però és molt decoratiu, finalment.
1: Sí, és decorativa, perquè aquesta planta floreix a finals d'estiu, en aquesta època que molta part de la vegetació és torrada, en els indrets on es surt més, es veu com quelcom bonic enmig d'aquesta vegetació que té un aspecte més aviat decrèpit.
0: A quina alçada d'altitud
1: se
0: troba?
1: Sí, sí. Planta la podríem trobar des del nivell del mar i aquí al Conflent ens arriba pràcticament fins als 1.000 metres d'alçada, pot ser una mica més. Estaríem parlant de Rià, Cirac, estem parlant de Fillols, estem parlant de Conat i de Cerdinyà. Llavors, sí, fins a una alçada aproximada d'uns 1.000 metres o un poc més.
0: Finalment, és una planta que no necessita gaire aigua.
1: És una planta que està prou adaptada amb una climatologia de poca aigua. Una de les subespècies pot ser sí que necessita una mica més, l'altra estaria més en uns ambients que són eixuts. Per exemple, matollars i pendents calcaris que generalment el que fan és emportar-se l'aigua ràpidament quan plou.
0: El lloc de les plantes és la natura.
1: Sí, sí, el lloc de les plantes és la natura. Creieu-me que per poder apreciar bé la flora o la natura que tenim és anar a veure el jardí natural, que és magnífic.
0: Et faig aquesta pregunta per saber per què serveix aquesta planta, a part de ser bonica a la natura,
1: sí,
0: és que la podem
1: utilitzar
0: per una cosa.
1: Sí, sí. Aquesta és una de les coses que sempre ens preguntem, no? D'entrada, les persones que viuen en indrets com aquests, eixuts, per exemple, en aquest cas, en aquesta planta que són de sòls bàsics, calcaris, potser la podrien tenir fins i tot en el jardí, perquè necessitaria ben poca aigua i en un moment que hi ha pas massa cosa seria una flor, però aquest ús tampoc el tenim recollit cap d'altre.
0: Recordem el nom de la planta de la qual hem parlat avui, el seu nom científic, el seu nom en català, el seu nom en francès, i si tens més,
1: sí.
0: Anem-hi.
1: Molt bé. Galatea sedifolia seria el nom llatí. El nom català que tenim del Conflent, Fadrins, no, perdó, de Catalunya Nord. I el nom que coneixem, potser més general, en llengua francesa, seria Aster a Feuilles d'Orpel.
0: Albert Mayol, moltes gràcies i fins aviat per una altra planta.
1: A tu, Enric. Fins aviat. Albert Mayol, Camproví.
0: Plantes de Conflent.
2: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels. A Vilanova de Reó, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el treball, el primer treball de l'Anna Amigó en solitari. El disc es diu Sang de dona i ha sortit a principis d'any. L'Anna Amigó és cantant i arpista i ha viscut, entre molts altres llocs, alguns anys a Catalunya Nord. Anna, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Per començar, et demanaré de presentar-te de la manera que tu vulguis.
6: Ah, doncs mira, jo ja ho has dit, soc l'Anna Amigó i em dedico a la música, a fer projectes on l'arpa hi tingui un caire doncs, important de presència. Soc una apassionada de Catalunya, la llengua, la nostra cultura i, com molt bé has dit, m'agrada viatjar i he tingut l'ocasió doncs, de poder viure a Catalunya Nord, entre altres llocs d'aquí i d'allà. Actualment ara també tinc un projecte agroecològic i cultural a l'Espluga de Francolí i res, em dedico a això. Estic al món de la cultura, la música i la natura.
5: De tot això en tornarem a parlar més endavant també del teu projecte agroecològic. Parlem primer del teu disc, que es diu Sang de dona. Com va néixer aquest projecte?
6: Bé, aquest projecte és el resultat materialitzat de diferents anys de treball. Jo l'arpa la vaig aprendre vivint a Bèlgica, vaig començar l'any 2009, tot i que ja tenia una base musical sòlida com a violinista. I amb l'arpa la cosa que és bonica no, és que pots acompanyar mentre cantes. Llavors vaig començar a arranjar peces catalanes, no? I mica en mica doncs, va anar a haver-hi una demanda de venir a tocar una cançó aquí, una cançó allà, i llavors bueno, doncs, anar afegint cançons en aquest repertori fins que a l'hora que va arribar el Covid em van demanar d'anar a fer un concert en un lloc i vaig veure que podia doncs, tocar cançons nostres durant més d'una hora i cantant. No? I a partir d'allí doncs, va néixer el que jo no he anat dient durant aquests 3 anys, el cançoner revolucionat, perquè agafava cançons que parlen de dones i també les canviava musicalment, no? I bé, doncs, Sang de dona materialitza una mica aquest recorregut de cançons que s'han anat afegint fins a aquest març que ja vaig dir, bueno, doncs ja, prou, això s'ha de presentar d'una manera més compacta, no? I de quin surt.
5: Amb una visió feminista.
6: Sí, sí. És, evidentment que és feminista perquè parla això de dones i parla de problemàtiques que venen de molt lluny i que avui dia encara passen, parlen també de... Les peces parlen de l'herència, no? Que ens arribi a tots, siguem homes o dones, o que sigui, ens arribi a través de les dones, no? De les nostres mares, de les padrines. Llavors, per aquesta cosa sí que és feminista. Ara, jo crec que tothom s'hi pot sentir identificat independentment de com ens sentim en temes de gènere.
5: Doncs començarem parlant de la cançó que es diu La dama d'Aragó, és una cançó popular catalana. Ens expliques per què haver volgut versionar aquesta cançó, Anna?
6: Sí, aquesta, de fet, és de les primeres que vaig aprendre a tocar i que vaig cantar. Per mi, La dama d'Aragó és una peça molt icònica del nostre cançoner, juntament amb el Testament d'Amèlia. Jo, de fet, no sabria dir-te quina de les dues guanyaria la batalla. I m'agrada molt perquè aquesta, de fet, és potser la que s'assembla més a l'original de tot el disc. D'acord? Perquè en el disc jo agafo la melodia principal i després les vaig canviant, no? Però La dama d'Aragó està bastant intacta el que és la peça en si i parla dels cànons de bellesa, no? De que les dones com més guapes siguem millor i com més calladetes estiguem també millor. I bé, és una cosa que el que dèiem avui dia encara passa i sempre m'agrada obrir el concert amb aquesta peça perquè sembla molt inofensiva, sona molt pulcra, molt bonica, però el missatge és molt dur, no? És dir, bueno, això està supeditada a la vida i a les decisions d'altres persones, no?
5: Doncs tot seguit escoltem la Dama d'Aragó adaptat per Anna Amigó.

0: Això era La dama d'Aragó, adaptada per l'Anna Amigó. Aquesta cançó la trobareu al seu disc Sang de dona. Aquesta setmana a Radio Arrels rebem aquesta arpista i cantant. Recordeu que podeu escoltar-nos a través de la nostra web radioarrels.cat, el programa Disc de la Setmana. Anna, com a cantant i arpista, quines serien les teves influències musicals?
1: Bé, jo vaig començar estudiant música aquí a l'Espluga, a l'Escola de Música del Casal, i clar, arpa al sud no és un instrument molt corrent. De fet, creuem els Pirineus i ja és un instrument que es pot trobar a qualsevol escola, no? Però aquí baix no. Llavors jo vaig estudiar violí i piano com a segon instrument. I després, doncs bé, tot i que l'arpa va quedant rellegada en un segon terme, doncs, bueno, vaig continuar fent música fins que l'arpa doncs, va poder agafar el seu espai. Al mateix temps, al començar amb arpa, també vaig començar amb cant líric. I llavors, doncs, a través d'aquí he anat doncs, creixent musicalment.
0: Doncs, Anna, ens explicaves que des de ben petita vas aprendre a tocar el violí i el piano i després vas seguir amb l'arpa i el cant líric. Tu vens d'una família de músics?
1: Sí, el meu padrí, el pare de la meva mare, era músic, de fet, és que jo sàpiga, el primer músic de la família així és oficial, tocava la berra, sardanes, tocava, bueno, pianista i diferents instruments, perquè abans quan era músic et donaven un instrument, anaves saltant d'instrument en instrument, no?, per ser músic. I, de fet, tenia una escola de música, encara existeix, i etc. I tots els nostres cosins germans toquem pues, dos, tres instruments. Vull dir, a casa nostra és molt normal que es canti després de dinar o que es faci algun concert amb dates assenyalades. I, bueno, la música sempre l'hem viscuda de petits i com una cosa molt normal.
0: Sí. Ens has volgut presentar la cançó que es diu L'altra Caterina de Lió. És una cançó sobre la violència de gènere. Dins la cançó original, la Caterina de Lió, al final acaba morint. Però tu, en aquesta versió, la Caterina s'ha acabat empoderant i ha marxat a viure la seva vida lluny de la violència. Per què aquesta necessitat de portar un missatge d'esperança?
1: Sí, perquè era molt necessari, no? El dir sang de dona és molt dur. Té molt de pes, no? I emocionalment mou molt. I clar, no tot ha de ser tètric i no tot ha de ser... bueno, desolador, no? Vull dir, per mi necessitava algun punt de llum, no? I vaig pensar que la Caterina de Lió ho escenificava molt bé, perquè, a més, és el que ha anat evolucionant, no? Amb la societat, també. Quantes dones no van poder marxar de casa i van haver, doncs, o van acabar a mans dels seus marits. I avui dia, doncs, moltes dones ja diuen prou i tenen la força per marxar i per dir fins aquí he arribat. I vaig pensar que tot i que la Caterina de Lió s'ha de seguir cantant la versió antiga, jo crec que per meva doncs, era la meva aportació, no? aquest gir i aquest canvi, i doncs, empoderar-la i que decidís finalment doncs, marxar i viure la seva vida. Jo ho trobava molt necessari. Tot i que segueix passant, la versió antiga, o sigui, no ens en oblidem. No es pot suplir una amb l'altra, no? Però sí, jo per mi era una necessitat, llavors... la vaig voler plasmar en aquesta peça.
0: I també per recordar que aquesta opció de marxar és possible.
1: Sí.
0: Cosa que abans
1: sí,
0: no se tenia tan present.
1: Exacte, i potser agafar l'esforç, la força, no? També vaja, no només aquesta cançó, quasi bé totes ens pensem que a vegades només ens passa amb una persona, no? I després, quan parles, veus que tot... ha passat a mils de persones, és igual el color, és igual el país, o sigui, passa a molta gent igual i que no estàs sola, no? Llavors, això també és com una crida, no? És com una força que et dona per poder prendre les teves decisions i que la teva decisió és tan bona com una altra, llavors, sí, anava una mica per aquí també, no?
0: I a nivell musical, també amb l'arpa, podríem dir que reflectes també l'empoderament, perquè al principi de la cançó tot és calma i al final, quan sí. La Caterina marxa, la cançó s'esvera i mostres a nivell musical que amb un instrument que podria reflectir la dolçor, la feminitat, segons sí. Els estàndards femenins, també pot ser un instrument dur i d'empoderament al final.
1: Exacte. Amb l'ARPA el que tenim normalment és com un estereotip, no? Si li preguntes a una persona, ah, una ARPA, el primer que et pintarà al cap, no? Serà això, una dona guapa, tocant una cançó, una melodia encisadora o un angelet, no? Una cosa molt per relaxar, tranquil·la, per interioritzar coses, per reflexionar, que és cert, l'ARPA serveix per això. Però és un instrument que també té molt de caràcter i això també ho volia ensenyar. Llavors, per això intento defugir de sempre repetir la mateixa melodia i de fer les coses molt tranquil·les, molt relaxades. Pensa que abans podies estar cantant que algú es moria i cantar-ho d'una manera relaxada i bonica. Jo, si algú es more, l'arpa també ho ha d'explicar, no només jo de veu. Llavors, anem molt conjuntades, no?, en aquest sentit, cosa que normalment no es veu.
0: Doncs va, a continuació escoltem l'altra Caterina de Lió de l'Anna Amigó.

0: Acabem de sentir l'altra Caterina de Lió, de l'Anna Amigó. Anna, si m'haguessis de dir quin és el moment que t'agrada més del procés de treure un disc, quin seria el moment de compondre la cançó, de produir-la, de publicar el disc, els concerts?
1: Ostres, ara em mates, perquè cada part té coses molt bones i no et sabria dir quina és la part que m'agrada més, perquè quan totes les cançons estan fetes, jo, clar, he tingut molt la sort de poder-les tocar abans en públic. Jo només vaig anar a cegues amb dues peces que ningú havia sentit mai. Llavors, potser, no ho sé, no t'ho sabria dir quin és el moment més bonic. Potser a l'hora de treballar amb altres persones, per exemple, he tingut l'ocasió de treballar amb noies fantàstiques, la Berta Artigal, l'il·lustradora, l'Anna Maria Endavert, l'Irene Benavent, i amb elles, o sigui, a l'explicar el procés o explicar els dubtes que tens, no, mira, vull fer això, vull fer allò, i els comentaris constructius d'aquestes persones em van ajudar molt, perquè jo primer no veia clar que el pogués presentar, per exemple, el dia 8 de març, que era el Dia de la Dona, no? I totes elles portaven una energia molt bona i deien, sí, perquè jo ja m'organitzaré per tenir-ho. Jo ja ho faré, o sigui, la gent que m'ha anat acompanyant, jo crec que és el més bonic, perquè són les que ho han fet possible, també. O sigui, llavors, sí, jo em quedaria potser amb això, mira què et dic.
0: I és una cosa que t'ha donat seguretat de tenir ja el retorn del públic abans de treure el disc?
1: Sí. De fet, havia gravat anteriorment un disc amb un duet, la companya Eva Genió, amb Formiga i Cigal, que de fet a Perpinyà ja havíem tocat el Casal fa molts anys. I amb l'Eva ens va passar que vam gravar un disc amb cançons que mai havíem tocat en públic. Llavors vol dir que les cançons no han tingut un rodatge, no han madurat prou, potser a vegades, no has pogut testejar si amb el públic, les reaccions, i clar, això era una decisió que amb aquesta experiència jo vaig dir, jo no faré un disc sense abans haver-lo tocat. O sigui, jo primer he tocat i després l'he anat a plasmar. O sigui que et dic que hi ha dues cançons que mai no havia fet en pública i que fins l'últim moment vaig estar dubtant, però el 80% està bé fet i dona moltíssima seguretat, moltíssima.
0: I et fa respecte a tu pujar a l'escenari?
1: No. Ai, no ho sé. Respecte en quin sentit? Perquè estic davant d'un número de persones? O...
0: Sí, si sents por una mica.
1: No, por no, al revés. En tinc moltes ganes perquè m'agrada cantar i m'agrada explicar aquestes històries i m'agrada que veure les cares de la gent quan les estic fent i que vingui gent a escoltar-ho, perquè avui dia és molt difícil que persones vulguin invertir part del seu temps privat en venir a escoltar música o en anar a fer cultura i encara més amb el tipus de música que faig jo, no? Llavors és al revés, és com quan fas una cosa i t'agrada el que has fet i els vols explicar als teus amics, mireu que tinc, no? Jo al revés, jo m'ho passo molt bé, vaja, ho gaudeixo molt.
0: Ara presentarem la cançó que es diu La filla del marxant. Ens expliques una mica aquesta cançó popular?
1: Sí, aquesta també té tela. De fet, aquesta és una de les que mai no havia tocat en públic i primer abans ho vaig deixar escoltar en aquestes companyes que et comentava, el disc, i bueno, n'hi va haver una que encara plora ara quan la sent, perquè era molt forta. La història en si parla d'una noia que es queda embarassada, no sabem si estava enamorada de la seva parella o no, això no se sap. Llavors, bueno, aquí el quid de la qüestió està en què la família no li doni suport i llavors ella busca pels seus mitjans la manera de desfer-se doncs, d'aquell embaràs fallit, com aquell que diu, no? I bé, hi ha una persona que l'ajuda a desfer-se, en un noi, que també no sabem si realment l'ajuda o se n'aprofita, etcètera, etcètera. I al final ella doncs, li demana a ell que es desfaci d'aquell nen que ha nascut o, bueno, no ho explica tan explícitament així. I ell se'n desentén, evidentment. Llavors, amb ella l'acaben penjant perquè els guàrdies del rei ho han vist i la pengen. I acaba ella queixant-se, no?, de dir, mare, si m'haguéssiu ajudat en el seu moment, tot això ara avui no estaria jo aquí a punt de morir, no? I és molt dura. Normalment aquestes peces també... no es canten totes aquestes estrofes, no coneixem, o només es canten dues o tres estrofes, no?
0: Clar, clar, llavors, salten les estrofes violentes del final.
1: Clar, clar, per això molta gent, cantes la filla del marxant, que la primera part d'aquesta cançó que sentireu és tal qual, és la melodia tradicional, però ja veureu que a mesura que avança la peça jo ja me'n vaig cap a les coses més tètriques. Però clar, són parts de la cançó que normalment no se senten i a mi això també és el que m'agrada. I en aquesta precisament vaig tenir complicacions perquè, clar, explicava tantes coses i hi havia tants quadres que s'havien de dir que dius, què trec, què poso? Com ho interpreto amb la música? No? Hi ha un treball al darrere que potser no es veu a vegades quan fas una cançó, però hi ha hagut fenya. Però, i el resultat per mi és esplèndid d'aquesta peça.
0: I que de fet... El fet de no forçosament parlar a la família d'avortos és una cosa que encara es fa avui en dia. Vull dir, no tant han canviat els temps, tot i que la violència final, ben segur, en països occidentals no té lloc ara mateix.
1: Sí, exacte. Bueno, això és l'avort, el tema de l'avort. I també el tema aquest que et comentava del suport a la família. I després, aquesta cançó, jo quan la busco, bueno, per documentes i vas mirant, sempre la presenten com l'infanticida. O sigui, la culpa és de la dona que es vol desfer de la criatura no desitjada, però ningú parla de la situació, en quina situació estava quan va passar això, no? I per què acaba pagant ella? Clar, aquí hi hauria molt de debat ara mateix, però bueno, jo sempre animo la gent que no es quedin amb la lletra literal i que vagin més enllà, no? Que busquin aquests significats, que ens aporten aquestes cançons, quines reflexions ens volen fer veure, no? I bé, és això, sí.
0: I ets tu qui cantes les dues veus en aquesta cançó?
1: Sí, en totes les cançons del disc només hi ha la meva veu i l'arpa. Llavors, hi ha moments que les veus o hi ha segones veus o estan triplicades la mateixa veu, la melodia, cantada tres vegades, no hi ha cap efecte. Llavors, això també és en moments clau on la dona, la protagonista, parla. Perquè, com et deia abans, no són històries només d'una persona, ens apel·la a moltes dones. Llavors, era com una manera de dir, estan parlant totes elles, totes les que els hi passa o les que els hi ha passat. Sí que hi ha moments que, per exemple, a Caterina de Liós, tota l'estona tres veus, no? Amb tres anes, diguéssim. Bueno, hi ha diferents moments que s'ha escollit una altra cosa. Però, en general, quan s'escolta el disc, es veu molt clarament que, quan parla la protagonista, és més d'una. Sí, sempre sóc jo, de fet.
0: Doncs escoltem La filla del marxant de l'Anna Amigó. La

0: Anna Amigó és la protagonista musical aquesta setmana a Ràdio Arrels, ja que presentem el seu primer disc, Sang de Dona. Una pregunta que faig a tots els músics que entrevisto. Si m'haguessis de dir una de les teves cançons preferides de tots els temps, quina em diries?
1: Uf, de tots els temps? Bueno, depèn, no ho sé. De tots els temps. No et sabria què dir. No, ja sé quina. La Santa Espina. Sí, sona molt així, però jo crec que sí. Sí.
0: I les dues últimes cançons que has escoltat?
1: Les dues últimes cançons que he escoltat? Bueno, una és per necessitat, perquè la setmana que ve tinc un concert d'una composició que vaig fer jo. No, doncs, l'última peça que he escoltat és una peça que vaig composar l'any passat i que farem una representació la setmana que ve. I, evidentment, és aquesta la que he escoltat ahir, abans d'ahir, i escoltaré avui, i demà passat.
0: En bucle.
1: En bucle. Es titula Rebrotar, és per quintet de corda, amb contrabaix, o sigui, 5 persones, més arpa, més jo. I sí, aquesta és l'última que, bueno, és el que diem per necessitat, és la que he d'estar escoltant aquests dies. I després, així és... No ho sé, és que aquests dies estic molt amb el meu, sí. La cançó Retrobades, que també canto una cançó que es diu La Dida, que és una versió que no es coneix, no és de les més cantades, o sigui, normalment La Dida és una cançó tradicional nostra, també, però la versió que més s'ha gravat és la versió de la part de Girona, no? I jo, l'estar a la part de Tarragona, la vaig arranjar extreta del cançoner del Baix Camí, el Montsant. I la representem també aquest dissabte, amb el que aquests dies també estic fent.
0: De tot això, sí, potser en tornarem a parlar una mica dels teus projectes que estàs preparant ara. Però ara parlarem de la cançó que es diu La Porquerola, una versió que has creat a partir del cançoner del Baix Camp i del Montsant. Ens expliques una mica aquesta tria?
1: Sí, aquesta peça és molt bonica. És un romanç. Bueno, de fet, totes són romanços. I per mi era important perquè aquesta, per exemple, doni entreveure una mica de llum, no? De que les coses, doncs, tot i que a vegades poden anar malament, el temps posa les coses a lloc i potser doncs, te n'acabes en sortint. I aquesta, precisament, tenia diferents versions a dins d'aquest cançoner i això també passa quan has de fer la tria, no? Que dius, bueno, hi ha una melodia que m'agrada i el problema ve quan a dins del cançoner hi ha dos o tres melodies de la mateixa cançó, que llavors has d'escollir. I t'agraden totes. I llavors jo en aquest cas vaig escollir una melodia principal per cantar i la segona melodia que m'agradava són els interludis o les altres parts, no? Vaig fer una barreja i després també vaig trobar una versió occitana perquè, clar, aquestes cançons les compartim amb la Mediterrània, no? I també vaig integrar doncs, parts d'estrofes de la versió occitana i altres coses doncs, que també volia afegir jo. I és una mica, aquesta és una mica matxembrat, tot i que hi ha... O sigui, ara em diries, canta la versió tradicional, ja no et sabria dir quina és. O sigui, sí.
0: Se'ns oblida ràpidament quan fem una altra cosa amb una cançó, l'original, ja no ens recordem tant.
1: Sí, sí. Ha d'estar molt integrada. I això també et ve a dir que qui no et diu que la cançó que t'ha arribat a tu avui,
0: no està modificada,
1: està modificada.
0: Clar, clar.
1: Quantes vegades, segons l'època i segons qui la canta, i segons el que et volen dir, afegiran o trauran coses o canviaran paraules, no? Llavors, jo al final estic fent el mateix, l'estic adaptant als temps d'avui i a el que a mi m'agradaria dir amb aquella cançó, no? I, bueno, és com un joc, al final.
0: Mm. Tot seguit, doncs, escoltem La Porquerola de l'Anna Amigó. Don Joan.

0: D'any. Anna, ara que has tret Sang de Dona, tens algun altre disc en preparació o algun altre projecte?
1: Bé, com a amb arpa i cant, sí que ja fa temps que estic agafant notes i tinc una idea al cap i bé, la cosa ja es va gestant. Encara no he començat a escriure ni melodies ni textos en concret, però sí, això és com un... Bueno, no pots aparar mai el motor. I després també doncs, participo en altres projectes, tant com a líder com a músic. El que comentàvem, que aquest dissabte, per exemple, tornarem a fer el que es diu Cançons Retrobades, que està basat en un cançoner que ha escrit la meva germana, recopilant totes aquelles peces que es van recollir a la Conca de Barberà durant l'obra del Cançoner Popular de Catalunya. Llavors, clar, moltes vegades els cançoners, tu veus cançons escrites però no saps com sonen, no? Llavors, aquest projecte explica les diferents missions, els diferents moments que els intel·lectuals van passar per la Conca i ho intercalem amb cançons doncs d'aquest cançoner, que ve la Laia Pedrol amb el pandero, és una experta en pandero quadrat, l'Albert Margalef també bueno, fa percussions i jo faig els romanços doncs, amb l'arpa i la veu. I hi ha cançons molt boniques, versions diferents de la que normalment estem acostumats a sentir i fins i tot hi ha peces que gent del públic ens ha arribat a cantar o a taral·lejar. I clar, estem parlant de cançons recollides l'any 1900, a principi, o sigui, l'any 1926. I clar, això també t'impacta molt, és un projecte molt bonic. I després, el que et comentava, la setmana que ve farem dues representacions de Rebrotar, la composició de per quintet de corda i arpa, i que parla sobre la natura, de com ens hem desenganxat d'aquests ritmes, no?, que ens marca el que ens envolta i el moment que ens n'adonem, doncs, allí s'acaba, allí llenço la pilota al públic, cadascú que decideixi el que vol fer, no?, amb el seu futur. I és una composició molt bonica, de 7 moviments i bé, us convido a que si sou per aquí al sud, que la vingueu a veure.
0: Justament parlant de natura, tu, el teu treball, a part de la música, és l'agroecologia també. Com ho fas per ser agricultora i música al mateix temps? Com arribes a trobar el temps, ja que són dues feines que demanen molta, molta dedicació?
1: Sí, demanem molta dedicació. D'horaris no n'entenem, de dies festius no n'entenem, ni amb música ni amb agricultura. El que sí és que, clar, a mesura que la música ha anat augmentant, clar, els moments al tros també han anat disminuint. Llavors, la meva parella és el que gestiona la part agrària, diguem, del projecte i jo em dedico més a gestionar les activitats, els tastos d'oli, les visites a finca, els concerts que organitzem amb tastos de producte, bueno, la part cultural, no? I intentem, doncs, a l'estiu, o quan fa més bon temps, doncs, que la gent pugui venir i gaudir, doncs, d'una tarda o un vespre amb música o teatre o diferents, doncs, esdeveniments allà a la finca.
0: Abans de despedir-nos, Anna, parlarem de la cançó que es diu Sant Joan, feu-la ben gran, que has fet en dues parts. Ens pots explicar una mica per què aquestes dues parts i què tenen de diferent i de comú al final?
1: Sí, mira, aquesta cançó parteix d'una cançó que de fet es titula Sant Joan, feu-lo ben gran, en masculí, eh? I és una cançó molt estesa a tots els països catalans, també. Llavors, jo la vaig treure del Cançoner del Baix Camp i el Montsant, fet per Carrutxa, aquí a Reus, i hi ha diferents melodies i diferents estrofes cantades en diferents pobles. I jo vaig agafar la lletra d'Alcover perquè el disc Sang de Dona el vaig presentar al Convent de les Arts d'Alcover. Llavors, creia que era una manera de tornar i agrair, no, que em convidessin a fer-ho allí, no? I bé, la història és molt curteta, és una cançó de bressol i es fa dormir una criatura encomanant-la a Sant Joan i a Sant Martí perquè el seu futur sigui fantàstic, no? Clar, jo avui dia pensava, dic, quanta gent deu cantar una cançó de bressol i encomanar-se a un sant, a una santa, perquè tinguem una millor vida. Llavors, aquí va entrar la segona part, que el canvi és molt clar, on l'arpa ja una mica més enfadada, no? Canta la melodia recollida a Santa Coloma de Queralt a principis de segle passat, també una

0: melodia recollida en aquest cançoner de la meva germana i la lletra és meva. Llavors, jo vaig pensar que què li diria jo a una criatura per fer-la dormir desitjant-li un futur millor, no? I aquí doncs, hi ha diferents frases que conviden doncs, a reflexionar si les dones o les nenes tindran un futur millor o no. Aquestes frases també que canto estan relacionades cada una d'elles amb el contingut de les cançons del disc. Llavors s'ha de pensar una mica. És un exercici de pensar aquesta cançó.
1: Doncs ara l'escoltarem. Anna Amigó, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres a Ràdio Arrels per presentar el teu disc Sang de Dona.
0: Moltes gràcies a vosaltres i espero poder pujar ben aviat cap a Catalunya Nord i que el pugueu sentir en directe.
1: Doncs seràs la benvinguda aquí a Ràdio Arrels en tot cas.
0: Gràcies.
1: Ens acomiadem, doncs, escoltant Sant Joan, feu-la ben gran de l'Anna Amigó.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
0: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Diumenge 17 de maig serà l'última jornada d'Identicat. Començarem a les 10 del matí des de la sala de festes de Bou, des de la Bilbao. Començarem amb la retolació en català d'un carrer i farem un passabile des de la sala de festes fins a la plaça de l'Església. Al passabile podrem veure gegants de la Bisbal, gegants d'Argelès, escoltar sorollosos i músics d'Aire Nou de Bou. Anirem fins a la plaça de l'Església, on farem una actuació castellera amb els castellers de Terrassa, la colla castellera de Sant Vicenç dels Horts i els castellers del Riberal. Us esperem nombrosos diumenge 17 de maig a partir de les 10 del matí a Bou.
3: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. El Canigó Gran Cita us convida el 16 de maig a la trobada estrellada de la Serra, una vellada especial amb un sopar convivial i una nit d'astronomia amb apassionats del cel. Sortida des de Nyer, Escaró o Soanyes cap al Pla de la Serra. Inscripció obligatòria contactant el sindicat mixt Canigó Gran Cita.
4: Molt bones a tothom. Des de la Casa del Voló, Maison de l'Histoire, us esperem per descobrir una nova exposició temporal de l'1 d'abril fins al 26 de juny, anomenada Xocolata i altres dolços nord-catalans. L'exposició ens és prestada per al Museu Casa Pairal a la ciutat de Perpinyà i ens presenta totes les etapes de fabricació de la xocolata, també la xocolata en totes les seves formes, però sobretot tota la història amb els plaers de la sobretaula, com pot ser la confiteria de totes les regions, però en particular l'indústria de la xocolata i de la confiteria des del segle XIX aquí al Rosselló. Us esperem per descobrir aquesta exposició i sobretot us esperem també per l'inauguració molt saborosa que tindrà lloc el 22 d'abril a les 6 de la tarda aquí a la Casa del Voló. Us esperem nombrosos, moltes gràcies i fins aviat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Segona part de la memòria amb Manuela Parada, enregistrada a casa seua a Prepinyà. La cançó de Jacques Dutronc és ella que ha volgut que sonés en record dels anys passats a París, ho explicarà. A la primera part de la memòria ha parlat de la seva família, filla d'un gallec i d'una catalana, que es van casar a Barcelona el 1938, poc abans que acabés la guerra a l'estat espanyol. Fan la retirada als camps de concentració i la Manuela neix a l'Arieja. En 21 mesos, ella i sa mare, embarassada de la seva germana, tornen a Barcelona, a casa dels avis, on viuran fins als seus 16 anys, quan es retroben a Perpinyà amb el pare. És un canvi que no és fàcil. Per les condicions d'allà on viuen, la manca de relacions, acabaran vivint al carrer Llúcia, al costat de la farmàcia de l'oncle. En Josep de l'oncle, quan veu que parla català, li demana de participar a un enregistrament per la processó de la sang. Treballa al carrer Paratilla, ven olives i després vendrà formatges. Mentrestant, estudia a l'escola d'estenodactiló.

0: Avui faig memòria amb Manuela Parades, a casa seva a Perpinyà, finals de setembre del 2020. Amb 26 anys te'n vas a París, a l'escola de secretariat mèdic. Treballes d'ajuda infermera a l'hospital
1: de Salpêtrière.
0: I el maig del 68 el vius a París.
1: Sí, o viure també així en off, sense participar-hi. Sí. Perquè jo havia estat educada d'una manera que política no té metes, Havíem patit molt de la política i això ho tenia molt arrelat, que m'havia de quedar al marge. Tot i que ho trobava bé, que la gent sortís al carrer si no estaven contents, però jo no m'hi vaig ficar. Allà on vivia els veia passar les manifestacions, però jo no m'hi vaig posar mai, no.
0: I finalment tornes a Perpinyà?
1: Sí,
0: després.
1: Però esclar, perquè esclar, jo treballava de nit, per la tarda anava a l'escola i el baix 68 l'escola s'acaba. Tot se para, tot. Sí. Els metros, tot, ja no funcionava res. Tot com ara. Com ara. I esclar, vaig seguir treballant una mica, vaig continuar treballant a l'hospital, aleshores anava a peu de convenció a Austerlitz, molt divertit perquè vaig conèixer els carrers de París, els recorreguts i tot. Sí. Jo a París m'agrada molt, m'encanta. I al final vaig dir, ja no hi fas res aquí. Sí, a l'hospital, volien que em quedés a l'hospital perquè trobaven que ho feia bé. Però és que jo d'infermera no podia fer. No vaig ser capaç de plantar una agulla. No, és que no. Ajudar la gent, cuidar-los, sí, però anar més amunt no, m'implicava molt, molt. I doncs ho vaig deixar.
0: I tornes a Perpinyà.
1: I torno a Perpinyà. Amb autobús, com vaig poder, perquè per tornar a Perpinyà era difícil també, aleshores. No hi havia res, tampoc.
0: No hi havia els trens, que no funcionaven, eren en vaga.
1: Hi havia autobusos i havies de trobar un autobús per baixar, doncs, tot. No sé quant temps per baixar.
0: Va ser una aventura per tu també,
1: sí, per baixar de París a Perpinyà, molt difícil.
0: I a Perpinyà fas diverses feines fins que entres al Banco de Bilbao, que obre una agència a Perpinyà. Hi havia 150 candidats i n'agafen 7.
1: Sí.
0: Tu ets una...
1: Una de les 7.
0: I treballaràs 25 anys, fins que tanca el 94. I en aquests 25 anys passen coses, passen moltes coses. Per exemple, un dia del 79, escoltant la ràdio...
1: 25 anys i vaig fer carrera, i un dia també vaig dir que havia de fer una altra cosa. Una nit me'n vaig anar a ballar... I vaig trobar el meu home, doncs amb tot això em vaig casar i vaig tenir un fill. I aleshores estava a casa, amb excedència, amb aquest fill, i escoltava la ràdio, perquè sempre he estat molt de ràdio, i hi havia una senyora que es deia Eva Ruggeri,
0: sí.
1: I sento una cançó en català. Ai, mare de Déu, com pot ser això? Cançó en català a RFM, que ara ja... Ara ja no l'escoltem, aquí ja no es rep a Perpinyà. I aleshores vaig demanar a un company de feina, i li vaig dir, dic, mira, he sentit una cançó en català, però no sé qui és, però, i no me recordo quina cançó era. I ell me va dir, segons el que li vaig explicar, i em diu, mira, ara hi ha dos cantants, hi ha el Joan Manel Serrat i el Lluís Llach. I segons el que em dius, deu ser Lluís Llach, perquè és molt poètic, és molt, molt suau, i el Serrat no canta les mateixes coses. I així vaig descobrir el Llach. I que no m'ha deixat més.
0: No saps pas quina cançó cantava aquell
1: dia, no? No ho sé.
0: Manuela, quan el Banco de Bilbao tanca, doncs penseu que ja ha treballat 25 anys, t'apuntes a l'ANP, tens 53 anys, tens temps lliure, i decideixes estudiar millor el català.
1: Esclar, perquè el sabia parlar. Escriure, l'escrivia així d'haver llegit alguna mica, però no l'escrivia bé, i em feia molta ràbia escriure, tenir família catalana, perquè la família era catalana, sí. I escriure en castellà. Això em feia molta ràbia. I em vaig posar, vaig dir, no, ara t'has de dedicar a aprendre el català, a escriure català com cal.
0: I comences amb els cursos que fa la Palmira, la
1: Sí.
0: poeta que feia poesies, la Palmira,
1: Sí.
0: eh? Et compres el curs d'iniciació a la llengua catalana, de Lleic Valter, passes l'examen de primer nivell de català i acabaràs entrant al col·lectiu de professors de català per adults.
1: Sí, això més tard,
0: Sí,
1: clar.
0: això més tard, eh?
1: Sí.
0: El 1997, tens 56 anys, estàs a l'atur i passes el diploma d'accés als estudis universitaris perquè vols entrar a la Universitat de Perpinyà.
1: Sí.
0: Primer t'inscrius en sociologia, però de seguida veus
1: Que no.
0: que no és per tu això.
1: No,
0: Que no tens...
1: m'havia equivocat. Només havia vist el socio, em pensava que era social
0: Sí. Ah.
1: i no, no tenia res a
0: Sí.
1: veure.
0: I et trobes amb Pasqual Tirac, que presenta l'opció català,
1: Sí.
0: i finalment t'hi apuntes. I també t'apuntaràs a les classes de literatura francesa de l'edat mitjana que dona Jacint Carrera.
1: Molt interessant.
0: I per consolidar la llengua vas als cursos que Audeta Carbonell dona al Consell General pels funcionaris del Consell General.
1: Sí,
0: Però tu hi entres així.
1: així, clandestina.
0: Una altra clandestinitat.
1: Sí.
0: I l'any 2000, doncs tens 59 anys, obtens la llicenciatura i poc després organitzaràs un taller d'iniciació a la cultura i a la llengua catalana a l'associació ABF, Accueil de Vila Francesa.
1: Sí.
0: És a dir, que el teu procés d'aprenentatge de la llengua és totalment reeixit, perquè
1: Ara.
0: acabes fent de professora.
1: Sí, no, doncs clar, ja, és que vaig anar, doncs clar, per socialitzar-me, per dir, però sortir de casa, no? Dic, alguna cosa has de fer, m'apunto a l'associació ABF, Accueil de Vila Francesa, aquí, al País Català, i veig que no hi ha cursets de català, que no hi ha res de català. I doncs, bom, vaig proposar d'obrir un taller de català.
0: I va funcionar.
1: Uf, fantàstic. El primer dia només havia fet 5 còpies per començar, perquè
0: Sí.
1: no ho havia fet mai. Però no volia fer curs de català per ajudar-los a passar un diploma. Jo volia fer una iniciació, una descoberta del país i la llengua, sobretot, de saber que aquí era un país català. I aleshores ho havia muntat així. I havia preparat 5 còpies i vam haver 15 el primer dia i ja no sabíem posar-los perquè m'havien donat una habitació molt petita. Bon, estaven drets, estaven com podien el primer dia. I després ja per la segona m'ha dit no, jo vaig dir m'han de donar una aula més gran. I va ser molt divertit, em va agradar molt. Vaig conèixer gent molt bona, molt simpàtica, gent que venien de fora, que s'interessaven, perquè curiosament hi ha molta gent de fora que s'interessa a la cultura catalana. Molts no, molts arriben així
0: Sí.
1: que s'instal·len i que no volen saber res, però d'altres s'hi arriben i volen saber quin país viuen i s'hi interessaven molt. Però també hi havia tot un grupet de gent del país, la gent del país que volien recuperar la llengua. I aquesta gent, molts d'aquests, a més, que em fa contenta, van al casal, van als grups, a les trobades del Xerrem de l'Odeta, que fa encara
0: Un
1: ara,
0: casal, sí.
1: i molts han estat amb mi, aleshores
0: Va començar amb
1: van començar amb mi,
0: tu, d'acord.
1: sí.

0: com que la Manuela no para, un dia et compres un cotxe. I te'n vas a seguir...
1: No, el cotxe sempre n'he tingut. El cotxe...
0: Però un cotxe especial et compres,
1: esclar,
0: perquè has de viatjar, vols seguir els passos dels teus avantpassats. Mm. És a dir, Galícia, Andorra, l'Arieja, Aragó i, finalment, la Seu d'Urgell.
1: Sí, sí, però és que arriba un moment... Que un moment la retirada em cau a sobre. Vull dir que he viscut tota la meva vida a França, treballant, educant fills, sense preocupar-me de política, de res, existint, vull dir, existint, perquè has de viure, has d'anar a la feina, has de guanyar-te la vida i la vida t'acapara i jo no he estat mai d'activista ni de cap grup, ni de cap etiqueta, i fins ara no tinc cap etiqueta, eh? I un dia la retirada em cau a sobre. No sé, em recupero.
0: Se'n parla, segurament, no?
1: Van començar a obrir aquesta, a crear aquesta associació de Free el 1999. Se'n comença a parlar als diaris i de primer no hi vaig perquè dic, bon, jo no m'hi vull posar. I al final sí. Sí, al final sí, hi vaig.
0: Em vas posar a Free.
1: A Free.
0: Eren fills i filles de republicans espanyols i fills de l'exili, alguna cosa
1: sí,
0: així.
1: Sí, sí, fills, sí. Filles de republicans espanyols i enfant de l'exode.
0: Sí,
1: i enfant de l'exode, és això. I, esclar, quan vaig allà a la primera reunió em trobo en una sala que tots tenim la mateixa història.
0: Clar.
1: No sé, no puc explicar el que vaig sentir aquell dia, perquè érem com una família i hi havia gent que venia de tot arreu, perquè quan es va crear aquesta associació i es va començar a saber, hi havia gent que venia de tot França a l'Assemblea General. Gent d'aquí, però amb molta gent de fora. Molta gent de fora. I quan senties parlar la gent, tothom tenia la mateixa història. I em vaig sentir amb una família. I aleshores, després d'això, vaig dir, bon, jo he de saber què ha passat. He de saber... Ara que tinc temps, m'he d'interessar i recuperar. Primer conèixer, perquè el meu pare, quan parlava, quan ens vam retrobar, el meu pare treballava molt, és clar, perquè vam baixar de Normandia, on es guanyava molt bé la vida, vivien bé, va baixar aquí i va tornar també molt enrere. El país del sud, aquí estem al sud d'un país. És com baixar l'Andalusia d'Espanya.
0: Sí.
1: I per guanyar-se la vida havia de treballar com boig i guanyava, no sé, no la meitat, més de la meitat del que guanyava allà. Havia de treballar de sol a sol, a preu fet, i encara. I va ser molt, molt, molt difícil per ell també. I tornava la nit i venia per sopar, pobre home. I parlava sol, me'n recordo que allà se sentava a la tauleta aquella, al vora de la taula per sopar, i després parlava sol, perquè és que nosaltres no volíem ni escoltar-lo parlar. És que no volíem saber res. I ara em sap greu perquè l'havia d'escoltar més.
0: Sí.
1: I per això, per què ho dic això?
0: Perquè fas aquest viatge per
1: retrobar... Ah, sí, i esclar, quan hi ha ell, estava amb la seva Galícia.
0: Sí.
1: Galícia, que era el país més bonic del món. Estava amb la seva Galícia i després, esclar, vaig voler anar a conèixer el país del meu pare, Galícia.
0: Vas anar a Galícia.
1: Que no hi havia... Que, esclar, no sabia, ni la família gallega ens havíem perdut de vista. Només teníem relació amb una neboda que sabia corresponia amb la meva mare, teníem una relació amb ella, o dues, amb una altra neboda que ella havia anat a treballar a Londres, perquè la gent també allà sortia molt per anar a treballar, molts cap a Anglaterra, molts cap a Amèrica també, i però poc, però no sabíem res. I doncs sí, vaig agafar el cotxe per anar a Galícia. Primer, esclar, primer vaig començar per Galícia perquè era el més lluny i que, esclar, no sabia fins a quan tindria corda perquè jo ja començava a fer-me gran i no sabia fins al temps que tindria i vaig començar pel més lluny I bon, en Galícia, esclar, m'hi vaig trobar a casa meva, també. Al cap de 2 o 3 dies els entenia parlar gallec. Bon, allà van passar moltes coses, però molt, Galícia és molt bonic, la, sí. Galícia és fantàstica, és la Bretanya, és la Bretanya espanyola.
0: Tenia raó el teu pare, doncs.
1: Sí, sí, i tant. I
0: és un país molt bonic. Vas a Andorra després, a l'Arieja...
1: Després, esclar, després em falta seguir els passos que van fer ells. I doncs començo per això, començo per l'Andorra. I és que a mesura que anava avançant se m'obrien les portes, saps? Semblava que ho havia de fer perquè trobava el que volia trobar. Amb 3 o 4 fotos que tenia, vaig a Andorra i demano, m'havien dit que hi havia un hotel que recollia els refugiats, i vaig allà amb aquelles fotos i diu, sí, aquesta. Coneixen la persona que hi havia la foto. I vaig començar a saber coses. I em van dir exactament el lloc on havia la foto. La foto on hi ha els meus pares? Diu, sí, això és la borda de no sé què.
0: No pas d'anar.
1: Aleshores comences a dir, però és que això ja no... És que acabes dient que t'has imaginat una vida. I no, és una vida real.
0: Sí.
1: I aleshores baixo cap a l'Arieja.
0: Vas néixer a l'Arieja?
1: Sí.
0: I aquí què hi trobes a l'Arieja?
1: Doncs
0: allà on vas viure?
1: Primer m'aturo a l'Hospitalet. Clar, l'Hospitalet resulta que era el primer poble que trobaven baixant, i era un poble que hi havia molt pas. I allà em van dir, diu, aquí hi ha passat molta gent, però tot es va cremar. Precisament perquè no se sàpigui quina gent va passar per allà, no havien guardat cap registre de res. A l'Hospitalet no vaig trobar res. Mm-hmm. Doncs segueixo cap al meu poble. A Usat. I Usat també, que és una estació balneària. I allà sí, l'Ajuntament. L'Ajuntament, sí, van trobar el meu acte de naixença. Allà no saben res, perquè, esclar, a l'Ajuntament ara hi ha gent jove, passat temps, sí. No saben res, però diuen, encara hi ha alguna persona... I doncs vaig anar a veure la persona que em van dir que no havia deixat el poble. I em va explicar que sí, que hi havia... A vora la carretera, ho sap, hi havia uns hotels que acollien la gent, els refugiats que venien. I jo vaig néixer en un hotel allà a vora la carretera.
0: Encara hi eren, aquests hotels?
1: Quan hi vaig anar, sí. Però per dir-te que semblava que havia de fer els òrens, perquè ara no hi són. Ara han eixamplat la carretera fins a Tarascón, i hi ha el projecte de seguir eixamplant la carretera fins més amunt, però que s'ha quedat en l'aire. Però amb aquest projecte van arrasar tots aquells hotels de la carretera. I ara no hi són. Però jo els vaig poder fotografiar com eren quan hi vaig néixer.
0: Vas també a l'Aragó, recordaré que el teu avi és d'Aragonès, i finalment a la Seu d'Urgell, la teua àvia és de la Seu d'Urgell.
1: Sí, la iaia va néixer a Noves de Segre.
0: A prop de la Seu.
1: Sí, està a 20 quilòmetres.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: De nou a la parada, i un dia del 2004 llegeixes un anunci al diari que parla d'un cor d'adults on la particularitat era de parlar català i de cantar català i altres llengües, i comences a cantar a la Coral Solstici.
2: Això mateix, això va ser un altre regal de la vida. És que m'han passat coses molt boniques.
1: Què t'hi vas trobar el primer dia?
2: Mira, el primer dia vaig allà molt, molt, molt de puntetes.
1: Encara aquí, al barri Sant Mateu, al centre cultural.
2: Sant Mateu, sí, al centre... No, no, no.
1: No, ja estàvem aquí a l'al...
2: Al peu de, la, de les muralles, allà amb la, sí, a l'Ajuntament, amb sí. Una sala de l'Ajuntament.
1: Sí, és veritat.
2: Una sala petitona, sí. I vaig de puntetes, també, perquè no sabia... I em trobo amb gent que parla en català, amb gent que parla en català com jo, i que i molt, molt planera, gent molt senzilla. Bon, bé, sí, sí, m'acullen d'una manera com si fos de casa. I des del primer dia m'hi vaig sentir bé, sí, molt bé. I tu ja hi eres, també,
1: sí.
2: I a més, ara ho puc dir, el Berenguer Ballester, que jo escoltava la ràdio, aquesta veu, aquesta veu màgica, i trobo l'home que té aquesta veu.
1: Tu cantes de soprano?
2: Sí, oh? em vaig intentar posar de soprano, perquè la meva veu potser no seria tant de soprano, seria més aviat alti o mig-mig. I, però és que la veu d'alti és molt complicada.
1: Sí.
2: I jo el que volia era cantar, però cantar coses boniques i cantar fàcil. I no era tan fàcil,
1: no,
2: Solstici.
1: Perquè el director, el Francesc Villoc, és exigent.
2: Exactament. Em vaig trobar amb un director que en sap molt, sí. i que no era allò de bufar i fer ampolles. No.
1: Cantem a quatre veus, que no sempre és fàcil, això, eh?
2: Que no és fàcil, i que és que... I jo vaig anar, cantarà cançonetes d'aquestes que cantava la iaia i que coneix, que sabia, però és clar, quan me porten la partitura ja no són aquelles cançons que jo sabia, eh? Sí. Jo les sabia així d'haver-les escoltat, sí. Naturalment, i he d'aprendre, però sobretot la segona veu és molt difícil,
1: sí.
2: És una veu fantàstica, que és el que ho porta tot. I no, jo volia... Tralala, tralala. jo volia la melodia. I esclar, aleshores, a poc a poc em vaig infiltrar en els sopranos.
1: Entre els sopranos, sí. D'acord.

0: Bé, arribem ja a la fi de Caixa Memòria amb Manuela Parada, finals de setembre del 2020. Quan li vaig demanar músiques, em va fer una llista. Em vas dir que per la teva meitat celta, doncs ets mig gallega, pel
1: sí.
0: teu pare,
1: ah, sí, sí.
0: la cançó Greensleeve.
1: Sí, que és una mica també una canció de principi no era de resistència, però després n'ha estat. Sí.
0: D'acord. Em demanes també El Caminito de Carlos Gardel.
1: Perquè la meva mare l'enyorava molt el seu home i sempre estava escoltant, com deia allò, desde que se fue nunca más volvió.
0: Ah, això ho escoltava a Barcelona?
1: Sí.
0: Quan el seu marit, el teu pare, doncs era a Normandia.
1: Sí, sí, la ràdio l'hem escoltat sempre, a Barcelona sempre hem tingut sí. ràdio també, sempre.
0: I El Secanto?
1: El secanto perquè em sembla que ja la vaig sentir escoltar quan era petita. No sé, em sembla, perquè la primera vegada que el vaig tornar a sentir i no el puc escoltar sense esgarrifar-me. Sí. El porto.
0: Perquè vas néixer a l'Arieja.
1: Perquè vaig néixer a Occitana.
0: I Julio Iglesias amb Un canto a Galícia.
1: Sí.
0: Bé, ja ho entenem, perquè el teu pare
1: sí.
0: doncs, era molt lligat amb Galícia perquè era gallec.
1: Sí, és molt bonica aquesta cançó.
0: I una cançó també de Jacques Dutronc.
1: Paris se veia. Sí, perquè he passat moltes matinades. Sortia de la Salpêtrière, acabava a les 6:30, a 6:45 del matí, i agafava el metro. Jo anava en contrasens, com diuen els francesos. La gent s'anava a la feina i jo me n'anava cap a casa per dormir una mica.
0: Treballaves de nit
1: a París. I aquesta cançó em ressona també.
0: Sí.
1: Paris se veia.
0: I la Marina Rossell cantant La Gavina?
1: Sí, Marina Rossell també fa part, també és una dona extraordinària. Quan vaig sentir La Gavina també em va emocionar molt, molt, i té cançons molt boniques. I que a més l'hem vist, ha cantat amb nosaltres, amb els Cants de la Retirada.
0: Sí, sí, sí.
1: És una dona extraordinària. I saps què? Això no t'ho he dit, però tinc el disc de Marina Rossell i quan els meus nens eren petits, i encara ara, els hi posava el disc de la Marina Rossell per dormir.
0: I s'adormien.
1: S'adormien. Ah. I al final del disc de la Marina Rossell hi ha els segadors. O sigui que tots els nens petits meus saben cantar els segadors.
0: I també vols que soni La dansa de Castell Terçol, cantada, en versió cantada, eh?
1: Sí, perquè és extraordinària. La cantem a Sustici i m'agrada moltíssim. Sí. És extraordinària.
0: Ens queda bé, aquesta dansa.
1: Molt.
0: Ens ha costat, eh? Ens ha costat temps, eh?
1: És que no és fàcil.
0: No és fàcil,
1: que
0: eh?
1: És que tenim un director que vol que surti bé.
0: Sí, clar. Sí,
1: de primer, quan van començar a Sustici, van tardar molt a fer concerts, eh?
0: Sí.
1: És que ell no volia. I té raó, té raó. Sí, sí. Bon, ja no ens podem parlar de la família Bitlloc perquè això ja seria una altra història, sí. que són una gent...
0: Sí, sí.
1: Però no puc passar de dir-ho, que és una gent extraordinària sí. i que també és una família per mi.
0: El Francesc i la Marie Cloda.
1: Sí.
0: Baixant de la Font del Gat.
1: Ah, sí.
0: Són records d'infància, això?
1: Sí, perquè, esclar, nosaltres
0: vivíem
1: a Poble Sec i els dijous anàvem a berenar a la Font del Gat amb la iaia.
0: Allà a Montjuïc.
1: A Montjuïc, nosaltres sí. pujàvem al carrer i ens trobàvem el Somorrostro, perquè allò eren barraques.
0: Sí.
1: Pujàvem les escales després del Serrat i allò era... Tot allò eren barraques i després agafàvem un carrer que ens anava cap a la muntanya i a la Font del Gat, a berenar.
0: I la matinada fresca també per la iaia?
1: La iaia la cantava molt. L'he sentit cantar.
0: Sí?
1: Sí, la iaia la sentia. Cantonejava, la iaia estava a casa. Estàvem molt a casa, eh? Nosaltres anàvem del col·le a casa, i de casa al col·le.
0: Sí.
1: I la iaia la cantava la matinada fresca.
0: M'has demanat també El núvol blanc, de Lluís Llach.
1: Mm. Sí.
0: I m'has dit, en record, de tots els que m'han deixat.
1: Sí.
0: És extraordinària, la cançó aquesta.
1: És extraordinària, sí. i fa poc he perdut la millor amiga que tenia. I la meva cosina, i m'agrada saber que estan amb un núvol blanc allà dalt.
0: I Beethoven, per què?
1: Ah, Beethoven, mira, perquè també el porto amb mi, no sé per què. Sí. Em sembla que ja a Barcelona ja l'escoltàvem, a la ràdio, que ja feia els deures... És que fèiem els deures escoltant la ràdio, escoltant músicos. I després, quan vaig treballar a Salpetriera, em vaig fer amiga amb una infermera, molt instruïda, i ella amb Beethoven vam parlar molt, i vam escoltar molt Beethoven, em va inculcar molt Beethoven, el vaig conèixer, i sobretot aquest adagio del concerto número 100 és fantàstic, sí. És una cosa que és universal.
0: Sí. I també, tornant al Julio Iglesias, la cançó Manuela,
1: home,
0: que t'han degut cantar molta gent, no?
1: Això, sí. I encara hi ha gent que va... Ah, Manuela, sí, Manuela. Ah, sí, Manuela, de Julio Iglesias.
0: Que va ser un dels seus èxits, no?
1: Sí, sí.
0: Clar.
1: Sí, esclar que sí, perquè era molt bonic, és molt bonica, i després per ballar, era molt balladora també, i sí. He ballat molt amb la Manuela.
0: Manuela, estic molt, molt agraït, primer, que hagis acceptat explicar-te. Ja fa temps que t'ho havia demanat i tu te resisties.
1: És que és difícil.
0: Però ho has fet molt bé.
1: No ho sé si ho he fet bé, però mira, no sé si pot servir de memòria. Hi ha moltes coses que no... Del país no t'he parlat... Sí, del cine també he parlat, però del Cercle de Jona, que també vaig anar... És que vaig estar... Aquella època era el començament de moltes coses, també.
0: Sí.
1: O sigui, es començava... a Perpinyà a aixecar, eh? I...
0: L'has viscut els canvis a Perpinyà,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, sí, sí, i tant. Les tardes de ball al Centre Espanyol amb el Jordi Barra.
0: També.
1: A la lògia, també, sota la lògia, en subsol hi havia una discoteca que es deia La Lògia i que anàvem a ballar amb el Jordi Barra.
0: D'acord. Amb el Jorge Barra.
1: Jorge Barra, sí. Això mateix. Jorge Barra i el seu... Era un trio, em sembla, no? Sí, perquè veig un contrabaix, un piano, el contrabaix, el piano i ell que cantava.
0: Sí.
1: I que ens feia ballar.
0: Sí.
1: Sí, sí. Això, tot això, doncs, el parlar de la gent d'aquí, que era, parlava amb Melanjau,
0: sí,
1: aquests espanyols.
0: Sí.
1: Pobrets que havien fet com et podien per aprendre francès, i doncs feien una barreja, però és que ja no es podies fer parlar castellà. I, bon, tot això.
0: El Melanjau és això, català, castellà, francès,
1: sí,
0: tot
1: sí, però
0: barrejat.
1: Després nosaltres, jo som molt purista, i amb la germana també, o parlem castellà, o parlem català, o parlem francès, però barrejat no.
0: Ah.
1: I és que no hi havia manera de comunicar, de parlar. Hi havia una senyora... Bon, no sé, ara això ja ho tallaràs segurament, si vulguis. Una senyora que deia, diu, és que 40 anys que voy a la Plaça Casanyes i aún no m'entienden.
0: En castellà?
1: Sí.
0: Manuela Parada, gràcies també d'acollir-me a casa teua. Aquí, a Perpinyà.
1: Gràcies a tu.
0: I... Sant Galdric, les Coves, no sé ben bé quin barri és aquest.
1: No, no ho sabem perquè, mira, no veiem mai a ningú.
0: No?
1: Ara sí, ara comencem a veure algú que neteja el carrer, des de fa poc. Es comença a moure una mica per això. Però vull dir que ens deixen molt tranquil·lets, eh? No sabem a quin barri vivim. Però la casa sí. Perquè...
0: No, esteu molt bé aquí.
1: Estem bé.
0: Sí. Manuela, gràcies.
1: Gràcies a tu i talla el que vulguis, perquè potser...
0: Ja veurem.
1: Ja veurem.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

se'n va dins d'un país ple de neu i de nit, esperant com un gos que el seu amo el cridi.

se'n va dins un país ple de neu i de nit, esperant com un gos que el seu amo el cridi.

cada somni perdut entre ahir i demà se'n va dins un país ple de neu i de nit.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: És d'Algèria. El vas trobar a l'Erc d'Atmer. Una taca de color dissonant a terra, enmig d'una planúria infinita. Lluny, les distàncies enganyen el desert, però la curiositat m'hi porta. Una esgarrifança em recorre l'espinada. Àfrica, l'origen de l'espècie. Potser fa 200.000 anys, potser més, un ésser que s'assemblava a mi va tallar aquesta eina de sílex, simètrica i piriforme, amb base arrodonida, perfectament dissenyada per ser agafada amb la mà i amb tall a tot el perímetre. Es va sentir orgullós d'haver-la construït i la va fer servir per esquarterar animals, per furgar la terra a la recerca d'arrels comestibles, per arrencar escorces. L'agafava amb la mà dreta, com jo l'aprenc ara, els seus dits i els meus en els mateixos solcs. Hivern llarg, dies obscurs, patiments absurds. Però ara, la llum límpida del Sàhara és un bany purificador. El desert es bandeja els ulls, difumina les imatges, harmonitza els tons. A mesura que m'empasso quilòmetres de geologia daurada, em sento més neta i lleugera. La infinita volta estrellada, l'ombra ben definida de les pedres, l'acàcia de punxes escarrinçada. A poc, el buit em va emplenant. A poc, la força de l'ambient exterior s'empara de la meva intimitat i enfuregita les angoixes. Matèria viva, de Teresa Franquesa, publicat a l'editorial Proa.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia.
3: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
4: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
5: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a cau d'orella, el programa d'habaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
6: Hola, què tal? Com estan? Començo una nova sèrie de programes dedicats a temes que els grups han enregistrat en algun que altre treball discogràfic i no són concretament del gènere. Sí que és cert que el cant de taverna hi cap tot, però hi ha cançons que segurament no s'interpretarien en una cantada o a l'escenari o en una taverna, com cançons d'en Serrat, el Llac, la Trinca, algun corridor o ranxera mexicà, una rumba d'en Peret, per posar exemples. Això és el que es tracta aquesta nova sèrie. També cal dir que hi ha temes que, tot i no ser pròpies d'aquest món habanerístic, hi han entrat a formar part, com el Son Cubà i algun altre. Els grups, en actiu i no, els tinc ordenats en format MP3 i per això, en aquest primer espai, escoltarem formacions de la A fins a la E. Insisteixo que no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc del format musical. Anem a descobrir un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Avui deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna.
5: Sons a cau d'orella. Premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
6: I per començar, una cançó que està dedicada a Dolors Bonella i Alcantarilla, que va viure entre el 1851 i el 1940, un dels personatges més icònics de la Barcelona de principis del segle XX. Era una dona que vivia al barri del Raval i que patia un trastorn mental. Es diu que arran de la pèrdua d'una filla. Es tracta de la Monyos. La va fer popular Rudy Ventura. Avui l'escoltarem per al grup A Tota Vela, la Monyos.

fot un personatge a la Monyos i que Rudy Ventura i també altres intèrprets l'han portat en el seu repertori, l'han cantat, i avui el grup a tota vela. Tot i que molts la senten com una havanera, pel seu ritme pausat, en realitat és un bolero. Va ser composat l'any 1949 per Mariano García, que en va fer la música, i César de Haro la lletra. Va néixer en una Espanya que necessitava cançons romàntiques per evadir-se de la duresa de l'època. L'intèrpret que la va immortalitzar va ser Jorge Sepúlveda, nom artístic de Luis Sancho Monleón. Era el galant de les ràdios dels 40 i dels 50. Estem parlant de Mirando al mar, que ens la canta el grup Aigua Clara.

0: cuando yo esté mirando al mar.
1: Mirando al mar, aquelles cançons que a més d'un el van enamorar o més d'una parella es va enamorar tot escoltant aquesta cançó. La següent els diré que és una joia d'en Serrat que els grups d'Havaneres han adoptat per la seva profunda càrrega de nostàlgia. Tot i ser una cançó d'autor íntima, el seu ritme pausat permet que les corals de taverna hi afegeixin harmonies vocals precioses. És el moment del programa on el Xivarri s'atura per recordar aquelles petites coses que el temps no ha pogut esborrar. Escoltem Aquelles pequeñas cosas, interpretat per el grup Aires del Vallès.

de Joan Manel Serrat, aquelles pequeñas coses que l'hem escoltat per al grup Aires del Vallès. Tenim més Serrat. Aquest és un himne sentimental per excel·lència. Tot i ser una cançó d'autor, són varis els grups d'havaneres que la canten per la seva polifonia, ideal per lluir les veus del tenor i del baix. És una peça que connecta generacions a la taverna, una lletra sobre el primer amor que entre guitarres i acordeons es converteix en un cant col·lectiu ple de tendresa. És paraules d'amor. Tota una cançó d'aquestes que sempre ha estat amb les primeres més interpretades en català. L'escoltem per al grup

grup Altamar, que ens ha portat d'en Serrat Paraules d'amor. És un gran clàssic mexicà de Tomàs Méndez, que es pot convertir en un exercici de lluïment vocal. El seu ritme huapango s'adapta a aquest gènere substituint els crits de mariachis per harmonies potents. És la cançó d'enyorança extrema on el colom simbolitza l'ànima d'un amant que no es rendeix, una temàtica que encaixa perfectament amb l'esperit mariner. Anem fins a Mèxic, però no amb un mariachi, sinó amb el grup Americanos, per cantar a tots plegats, si volen, aquest cucurrucucú Paloma.

tema que ens porta aquest aire de mariachi interpretat per el grup Americanus, aquest cucurrucucú Paloma. El següent és el tema central de la pel·lícula Limelight, composta per el mateix Charles Chaplin. És una melodia immortal que parla de la decadència de l'artista i la nostàlgia de l'èxit passat. Tot i néixer com una peça instrumental per a violí, la seva lletra la va convertir en un estàndard musical universal, guanyant l'Oscar a la millor banda sonora 20 anys després de la seva creació. Jo la recordo interpretada per el cantant Roberto Carlos. Aquí el coneixem per Cantilejas i serà el grup Barca de Mitjana que ens la cantarà.

Aquest tema que cada vegada que l'escoltem ens ve la memòria als que l'hem vist actuar, sobretot en aquelles sessions de televisió espanyola del cine mut, en blanc i negre, en Charlotte, en Charles Chaplin, aquestes candilejas per al grup Barca de Mitjana. És un dels bassets peruans més universals, compost per Adrián Flores Albán, l'any 1949. La lletra és una declaració d'amor absoluta d'un home que no tenir diners, riquezas no tengo, ofereix l'únic que posseix, l'ànima per Déu, el cor per la seva estimada i la vida per viure-la amb ella. És un referent del folclor llatinoamericà, que la van fer popular en grups com Los Panchos. Alma, corazón i vida, tres cositas nada más. Escoltem com ens l'interpreta el grup Barca.

I després d'aquest Alma, Corazón i Vida del grup Barcarola, continuem amb una famosa samba cançó brasilera composada per Heriberto Martins l'any 1942. La cançó descriu amb una barreja de tristor i bellesa la vida de les barraques dels morros, els turons de Rio de Janeiro, on no hi ha esglésies ni campanes, però la gent prega amb el cel per sostre. És un himne a la fe dels humils que s'ha traduït en molts idiomes i que l'han interpretat grans veus com les de Dalida, Nana Mouskouri i també Elvis Presley. Escoltem aquest Ave Maria, no morro, per al grup mallorquí Ben Trempats.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Ave Maria No Morro, que ens l'han portat el grup Ben Trempats, aquesta cançó que forma part d'aquest programa de temes interpretats per grups de maneres, però que ben bé no els podíem incloure dins en aquest gènere musical. És una de les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach, publicada l'any 1975 dins l'àlbum Viatge a Ítaca, basada en els textos de Cavafis. La cançó utilitza la metàfora d'un viatge marítim per parlar de la llibertat, el destí i la resistència col·lectiva. Amb un ritme que recorda el balanceig d'una embarcació, s'ha convertit en un símbol de la cultura catalana i de la recerca de la mítica Ítaca com horitzó d'esperança. Aquesta vegada és el grup. De fet, varen ser els primers que els hi vaig sentir interpretar aquest Vaixell de Grècia.

El conegut Vaixell de Grècia, de Lluís Llach, interpretat pel grup de Lleida, els Boira. És una de les cançons més conegudes del compositor gadità José María Lacalle, escrita l'any 1920. Tot i néixer com una sarsuela, va triomfar a tot el món com un himne romàntic, especialment als Estats Units. La lletra compara la bellesa i la fragilitat de l'estimada amb la flor de la rosella, l'amapola en castellà, i ha estat interpretada per veus llegendàries que van des d'Andrea Bocelli fins a la versió instrumental del cinema Havia una vez América, o Hi havia una vegada América. És Amapola i ens la porta el grup Búfala Marinada.

amapola, lindíssima amapola, amb aquesta versió de Bufa la marinada, el tema que acabem d'escoltar. I ara el següent és protagonitzat per dues de les òperes més famoses de la història. De fet, quan parlem de la cançó de Fígaro, normalment ens referim a la seva representació a El Barbero de Sevilla, de Rossini, on canta l'energètica ària Largo al Factotum. Representa el barber espavilat, alegre i xerraire que ho soluciona tot. La seva música és coneguda pel ritme trepidant i per la seva repetició constant del seu nom. I aquest és Fígaro, i ens l'interpreta el grup Cavall Bernat.

Cavall Bernat havia tingut components que fins i tot havien cantat al Liceu, que formaven part de grups d'aficionats a l'òpera. Per això hem vist aquesta potència d'interpretació de Fígaro. El que ve a continuació és un clàssic del ritme, Ritmo Orquídea, compost pel veneçolà Hugo Blanco l'any 1958. La cançó descriu la melancolia d'un pagès que treballa a les plantacions de cafè durant la nit, barreja el so de la molta amb la seva pròpia tristor amorosa. El seu ritme ballable i la seva melodia enganxosa la van convertir en un èxit mundial, sent avui un dels temes més versionats de la música llatina, amb intèrprets com Lucho Gatica, Julio Iglesias, José Luis Rodríguez del Puma i també Los Panchos. És Moliendo Café, que ens la canta el grup Crema Catalana, i és d'aquelles que ens convida a ballar. A veure si ho fem. Vinga!

Acabem d'escoltar aquesta peça, aquest Moliendo Café, per al grup Crema Catalana. És una de les rumbes més sentides i personals de Peret, publicada l'any 1968. Tot i el seu ritme alegre de ventilador, és en realitat un homenatge profund al seu pare. Aquí, en el món del mercat ambulant, l'anomenaven carinyosament el mig amic. La lletra retrata la complicitat absoluta entre tots dos. No era només un pare, sinó el seu confident, el seu soci i la seva millor meitat. És una peça mestra que eleva la rumba catalana a la categoria de crònica sentimental i familiar. Seran ara els Cremats que ens fan aquesta rumba de Peret, el mig amic.

0: Com els deia, dedicada al seu pare, al mig amic, i amb aquesta última nota tanquem avui la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que es resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: Sons a cau d'orella, premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató. La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a cau d'orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a cau d'orella, amb en Joan Brugués.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
7: Aquesta nit sento un neguit, una fiblada que em recorre el cos. He passejat per alguns records i emocions.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una. Escolteu Ràdio Arrels.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Estem al mes de maig i al mes de maig, a part de cada dia un raig, hi ha també el Punt Agrícola amb els nostres dos convidats de sempre, Felip Dorrandeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: I David Muntanya, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: De què parlem? Parlem de les vaques que comencen a caminar cap amunt.
2: Sí, les vaques han marxat de la masia, són pels prats allà, encara al peu del Canigó, on l'herba és ben verda enguany i n'hi ha força.
0: Ara podran pas pujar gaire, no? De moment.
2: Però ara encara no anem tan de pressa que això. Abans, aquí a Bernet, els vells engegaven el 14 de maig. Mm. I enguany encara s'han espiat, hi ha poc temps, aquí al dessús de Bonaiga, a la Castella, tot això encara hi havia neu. I llavors no sé com ho haurien fet.
0: De moment no,
2: aquesta gent.
0: No es pot pujar
2: no,
0: més.
2: No, encara, ara tenen d'aprofitar els prats que són a la vora de la masia, totes les deveses, i mira, cada dia anem a grandir la tanca, anem un bocí nou cada dia.
0: Aquests prats són teus?
2: Aquests prats n'hi ha que són meus, però no tots. Mm. Hi ha que Yogi altres...
0: I doncs cal un acord amb el propietari.
2: Sí, tant.
0: Això no se fa amb papers o se fa...
2: Això se fa, com abans, amb paraula i amb papers. I
0: us toqueu la mà i endavant.
2: Sí, hi ha gent que són contents que tinguin el prat
0: netejat
2: i dallat i net, i que les vaques, jo som content que les vaques pasturen per aquests prats. Mm. I aquestes deveses també.
0: Són una... és bona herba.
2: Sí, és bona herba, per ara sí, no sé si jo no l'he tastada, però tindria de la fer analitzar. Jo no sé, una cosa que no seguim prou per conèixer la seva...
0: Sí, perquè feu moltes coses de ramaders amb el bestiar, però tampoc, potser seria bé d'analitzar sistemàticament el que aporta l'herba, quin tipus d'herba i...
2: Sí, perquè ara també seria temporada per aquí Prada de Dallà. Mm-hmm. I ja sabem quan l'herba ha espigat, ja ha perdut 2/3 del seu potencial. Mm. Quan l'herba espiga, ja ha passat. Cal tindrien de dallar i les vaques mengin l'herba abans que sigui espigada.
1: Mm. Bé, s'entén. Amb les granes hi ha proteïnes, hi ha més coses.
2: Sí, hi ha més coses, però això no podem seguir a tots els camps. I llavors, ja sabeu, quan les vaques arriben en un camp on l'herba és espigada, ja comencen per menjar l'espiga de totes les graminers. Comencen per això. I com... dobre quelcom de més bo.
0: Tenen un instinct, els animals, que sigui vaques o altres, és que... tenen pas coneixement com nosaltres.
2: No, però sí, tenen el llur de coneixement.
0: Sense això tenen una mena d'instint de cosa que...
2: Ara, tot el que és tendre els agrada. Ha estat també la rama d'arbres. Mm. Que sigui hasta la rama d'arbre de rures, de freixa.
0: Si són tendres.
2: Baianers, si són tendres, s'ho mengen a bocades i hasta se fan baixar les branques per arribar a menjar la rama.
0: I les fruites? A vegades hi ha cirerers, perquè és temporada de cirerers.
2: Tot hi passa.
0: Si hi ha un cirerer que té les branques baixes...
2: Sí, sí, ho mengen, tot això.
0: Ho mengen. Hasta
2: espinyols. Mm. Espinyols, i hasta l'altre dia s'han vist una que s'atacava a la vinya. Mm. Hi havia un veí ja que tenia una vinya a la vora, una treia allà, i
0: pobre veí,
2: no, que la vaca començava a se menjar les fulles,
1: a menjar la part
2: de baix. Per això que cal vigilar tot el que és verd, tot hi passa.
0: Bé, preguntem a l'hortolà de Deus, es passa l'hortolà del Bernet, és l'hortolà Deus, que fas actualment?
1: Bé, m'aixequi a la nit per collir amb una candela.
2: Encesa.
1: Encesa. I bé, jo principalment planti i apunti, fem prepari els camps per plantar més. Cal girar la terra i aviat caldrà esclarir els pocs presseguers que me queden.
0: I la meteorologia, és a dir, que plou sense ploure actualment.
1: Plou sense ploure és penible, perquè fa una setmana que estic fent el mateix tractament als arbres. Els hi posi sofre per lluitar contra la farinosa, l'oïllom, I un dia plou, l'altre dia plou pas, plou un poc cada dia, al cap d'un moment et dius, bé, et potser sofre, servei pas de res, doncs en tornes a posar.
0: I perquè si plou i... sobre el tractament no val res.
1: Sí, cal, en teoria, em sembla que cal uns 15 o 20 mil·límetres perquè... treure completament el producte que has posat. A més, en cultiu ecològic tenes pas o ben pocs productes que entren dins la planta. El sofre, per exemple, poses de sus i ja està. Si hi és, hi ha pas un idiom.
2: I si plou, se'n va.
1: I si plou, se'n va. En cal tornar a posar. Doncs, ens hem posat dos cops en una setmana. Uh-huh. I sense ser ben segur que quedi quelcom. Doncs la setmana entrant en tornaré a posar. Uh-huh. I veus això abans, fent quan dic abans, fa uns anys, 5-10 anys, te deia, va, una saca de sofre, pel preu que val.
2: La capa d'estalviar.
1: I la capa d'estalviar. Avui tampoc, i penses, quan abans costava 25 o 30 euros, ara és a 80, quasi bé.
0: Justament, és l'actualitat, això, dels preus dels adobs i tot això, a causa de la crisi al mitjà Orient, afecta, sabeu, comença a pujar els preus dels adobs i tot això?
1: Personalment, com que sóc en cultiu ecològic, no. Utilitzi pas adobs...
0: amb petroli.
1: Com se diu? Amb petroli, sí. No, com se diu? Adobs de ionsis...
2: Químics.
1: Químics, si vols. Minerals. Doncs aquests que són fets a partir de gas i de petroli. Però has de pensar que tots els altres que són orgànics... són escalfats. De fet, bàsicament, un adob orgànic és fems escalfat per poder ser venut sota forma de com se diu això, de palets, de taps, de tacos, de...
2: Sí, sí, sí.
1: I, evidentment, costa més car. Ara crec que esperi, de moment esperi, perquè és un fet com un munt de pagesos. Vaig comandar a l'hivern per tenir preus baixos i tinc una mica d'estoc. Doncs, què volia dir? Jo el que esperi és que els adobs orgànics no pujaran tant com els altres.
2: Sí, el que ha pujat al mes és el mesut pels tractors.
0: Sí, n'havia parlat d'això també.
2: També ha pujat malament aquí... aquí al mes d'abril.
0: El gasol agrícola.
2: Sí, el gènere. El gasol no routier, com se diu a França. I això ha posat malament. I també, com el que dèiem, Philip, tot el que és els plàstics. Nosaltres ara anem a utilitzar per fer l'herba en verd aquí, per posar totes les bales d'herba sota un plàstic.
0: Sí.
2: I això també ha posat d'un terç al preu. Aquí, i encara no sé si entendrem, si n'hi haurà per tothom.
0: Perquè també hi pot haver una penúria, una...
2: Sí, una ruptura d'estoc.
0: Sí.
2: Sí, sí, això pot arribar.
1: Jo, per exemple, per l'hortalissa, posi també, oh. Faig un paillatge amb plàstic.
0: Ah, sí?
1: Sí. Bé, és un biodegradable...
0: Per mi un paillatge és espai, però...
1: Ah, bé, sí, ara se passa ben bé, com diu, un cobert, si vols, posi sí. Un cobert de plàstic.
0: Mm.
1: D'un plàstic biodegradable, en teoria és fet a partir de blat d'indi i de restes de blat o d'ordi. Dic en teoria perquè cada cop que ho demani em diu, és bio, això és bio.
2: Ja t'han negat.
1: I vull els papers que me certifiquin a partir de què és fet. I un dia vaig tenir, venia de no sé on del banc de Bordeus i era fet amb les restes d'una, com se diu això, d'una fàbrica de papers i...
0: Va bé.
1: Doncs, perfecte. Perfecte. És veritat que això se desfà fàcilment. I bé, pensa que me sembla que el desembre em vaig comandar 9 rotllos, encara les tinc pas.
0: Mm.
1: En teoria arriben aquesta setmana.
0: I aquest, jo diria, material complementari, pots tenir un control per la certificació?
1: Bé, sí, no. És a dir que jo, en cultiu ecològic, ho puc posar, podria posar, no sé pas, jo, plàstic que no és bio i res de tot això, a partir del moment on te'l trec.
0: En quin moment?
1: I bé, un cop la collita feta, un cop la collita feta i que les plantes són mortes, treus això dels camps i ho tires.
0: Però això de manera legal, vols dir?
1: Sí, de manera legal.
2: Fa foc.
1: No cal pas cremar el plàstic.
2: No, però ara hi ha gent, hi ha sistemes que venen, ho vas a portar al negociant que t'ho ha venut.
0: Sí.
2: Se torna a utilitzar, si el treus del camp net.
0: Hi ha un reciclatge
2: que se fa, tots aquests plàstics. Tot això és organitzat aquí a França per departament.
0: Mm. I tu, David, no ets en bio,
2: no.
0: Però no ets gaire lluny, suposo. Que et faltaria per ser en bio?
2: Que em faltaria per ser bio? Potser controlar encara més tot el que doni a menjar les bèsties.
0: Mm-hmm.
2: És això, tot la poc de cereal que doni a més de l'herba al bestiar a l'hivern. És això que encara és aquell pas que tenim de fer per endavant per poder ser bio un dia.
0: I el voldries fer o està bé? Perquè hi ha també aquesta certificació de Rosé des Pyrénées, que també no estem gaire lluny.
2: Del bio tampoc, però no, la Rosé no és també una carn bio. Però sí, no sem massa lluny de passar empreses que també cal que el mercat també sigui bo. Mm. I també hi ha l'aspecte econòmic també que pot jugar el seu paper. Per acabar d'ajudar ens convèncer de passar en bio. Semblaria que torni una mica més bé a tot el que és el bio el dia d'avui. Sembla que hi hagi que esperança. Hi hagi,
1: que torni a venir l'ajuda al manteniment de l'agricultura ecològica.
2: Sí,
0: perquè ha desaparegut?
1: Sí.
0: O ha baixat?
1: Ha desaparegut.
0: Ah, sí.
1: Completament. Mm-hmm. És a dir, que fa uns anys tots els pagesos bio tocaven els 5 primers anys una ajuda justament per passar d'agricultura convencional a agricultura ecològica i després tocaven una ajuda cada any, evidentment menys important, per quedar en cultiu ecològic. I fa, bé, em sembla que d'ençà la darrera PAC, doncs fa 6 anys.
0: Política agrícola comuna.
1: Sí, PAC, exacte. Això existeix pas més.
0: Mm. I això doncs, fa...
1: No, bé, ho dic perquè hi ha, hi ha una mena de fantasma dins la població. Jo ho veig, per exemple, quan faig respostes o faig comentaris al Facebook, per exemple, hi ha gent que fantasma i que s'imaginen que hi ha pagesos que són, entre cometes, falsos pagesos que posarien 3 vaques a la muntanya i que endavant tindria 50 o 60 mil euros. No, és pas així que funciona. Mm. Jo no dic pas que...
0: Hi ha alguns que... No
1: dic pas que hi hagi que alguns són, diguem, borderline, però en general no.
0: No.
1: I jo m'agradaria tenir més diners. Jo tenir diners sense fer res m'aniria bé, que sí, David?
2: No, sí. No sé si existeix.
1: Tu sí, demanant un dia al xat GPT m'ha pas donat la resposta.
2: Potser la jubilació, no sé.
0: I això, aquesta desaparició de les ajudes, fa baixar el nombre de gent que es posen en bio o aquest... nombre de pagesos que són en bio és constant, està progressant. En sabeu d'algunes coses d'això?
1: Hi ha una progressió constant i feble.
0: Mm.
1: Jo crec que per que fa de la bio hi ha... I em sembla que és així que ha de ser. Cal que sigui així perquè cal que la gent siguin convençuts.
0: Mm.
1: Si passes d'agricultura convencional a agricultura biològica, recap els sous,
2: aquell que fa la producció ha de ser convençut o aquell que compra?
1: No, els dos. Els dos. Aquell que fa la producció que ha de ser convençut. No, tens greu. Tens greu.
2: La pregunta intel·ligent de...
0: No, no, és que anava a fer la pregunta, però...
1: Cal que la persona sigui convençuda. Jo, que vols que te digui, vaig fer estudis, vaig fer estudis d'agricultura, vaig fer estudis en medi ambient, en ordenació del territori, i hi ha coses que sé de toxicologia, de coses així, doncs me dic, ho deia ja els meus pares, me diuen, home, deixa de fer això, canvia una mica, i efectivament, mon pare sovint feia ben apolit el que feia, però quedava en cultiu convencional, i ho entenc, ho entenc perfectament. A un moment donat, te dones que, per exemple, quan produïs préssecs, fas, no sé jo, 20 tones de préssec amb un hectare, tot just si te guanyes la vida, i en fas 21, comences a fer sous. I aquest petit percentatge, és a dir...
2: A més...
1: 10, 5, 10 préssecs més a cada arbre, i bé, és això que te fa el benefici. Doncs és difícil de dir baixa els tractaments, canvia completament, i sabent que perdràs una mica de rendiment. Després hi ha aquesta filosofia, jo sé pas, jo, per exemple, que m'agrada pas les punxades, puc pas entendre com hi ha gent que s'injecten heroïna a les venes, veus? Això ho puc pas entendre. I doncs poso pels meus camps, ho vaig fer i ara ho faig pels pus i estic molt content de ser així, perquè al cap i a la fi, quan poses un deservant, poses, envies mort, envies un producte que mata tot.
2: Bé, tota l'herba i tot el que va lligat amb això.

0: tu parlem de rendibilitat. La rendibilitat, quan es tracta d'un ramat, com se gestiona? És a dir, que, perquè com treballes amb éssers vivents i animals? Sí. Són éssers vivents, també les plantes, però vull dir...
1: no és la mateixa cosa.
0: No és exactament la mateixa cosa.
2: En petits animals... es passa igual amb una vaca i amb un arbre.
0: Doncs a vegades cal potser matar una vaca, gestionar els vedells i tot això, la rentabilitat com
1: el que intentem de fer és que cada any cada vaca tingui el seu vedell.
0: Sí, fins a quants això, anys això dura?
1: Això, la vida d'una vaca normalment és fins a 15, entre 15 i 20 anys.
0: I
1: una vida normal,
0: pot tenir vedell a partir de quina...
1: De 3 anys.
0: De 3 anys.
1: A 3 anys, a la primera, 36 parlem, mesos.
0: Parlem d'una vaca que la seva... utilitat, perdó, sí. Aquest, pot xocar aquest mot, seria de 10 o 12 anys.
1: 10 o 12 anys, sí. Mm. És quan són el més jove, que són el més fort, les vaques. Però la rentabilitat per nosaltres és aquesta. Mirem que el ramat tothom tingui, totes les vaques tingui el llur vedell cada any. Si pot ser, és aquí que l'empresa juguem, se joga el paper de cada vaca, la que ja comença de no tenir un vedell cada any, si també no se desenvolupa com cal, és aquí que hi estem les que guardarem més temps.
0: I després la sacrifiqueu, la vaca?
1: La vaca, un cop hi havia un home aquí al Pla de Prada que em va dir una dolenta vaca, tothom li ha de fer la vida. o la venem a un altre, un veí, o se'n va amb la cooperativa, o potser també si porta un munt de muscle, l'acabem d'engreixar i la posem a la carn.
0: No hi ha entitats, associacions que recuperen els animals que normalment serien, sí, que la paraula que feu, que utilitzeu, és sacrificar, hauria de ser sacrificat per la carn o per altra cosa?
1: No, això aquí,
0: aquí no n'hi ha.
1: Som vist dins la premsa local que n'hi ha que se fan aquí a la plana, sobretot pels cavalls, això sí. se juga més. Però per el bestiar de la masia no en coneix cap.
2: I tenir bessonades és positiu o negatiu?
1: Ah, i bé, dels dos.
2: Dels dos.
1: Sí, cada any en tinc, cada any en surt un o altre en cada ramader, en cada ramat hi ha una vaca que fa bessonada un o altre, però sí, és positiu per la cota de la vaca, sí, però és més fèrtil i és més... i pel ramader és una mica més complicat perquè els vedells surten més petit i se desenvolupen no tant que quan és tot sol.
0: Bastant lentament.
1: Sí, una mica més lentament, però sobretot al naixement on som més petit. Petitets, i aquests primers dies són... Les cal cuidar una mica de més a prop.
0: El biberó?
1: No, perquè normalment... Els primers
0: que hi ha aquesta imatge?
1: Sí, això ho hem fet també, però els primers dies la vaca té prou llet pels de mamar, els durs, fins a 3 setmanes o un mes, i hi ha pas cap problema. Empresa, normalment els mirem des de plaçar si hi ha un ramader que té una vaca que ha anat mal de badallar, o si se pot arribar a fer prendre una altra vaca. És amb paciència.
0: Felip, estem al temps de... Canviem de tema. El temps d'esclarir. Abans n'hi havia molt. Era una feina per la gent d'aquí, d'esclarir els presseguers.
2: Sí,
0: la tècnica quina és?
2: Ja, s'han tingut por que m'aparris el temps de les sirenes.
1: Jo també.
2: M'has
1: pagat aquesta.
2: Ara tindrà la pregunta de sirenes. No, per esclarir presseguers i abricoters és fàcil i al mateix temps
1: és tècnic.
2: Doncs és fàcil perquè simplement cal treure petita fruita d'una branca. Quin és l'objectiu? Deixar-ne menys perquè creixi millor i que tingui una mida suficient per ser venuda, comercialitzable. I cal també fer, com dir-ho, llegir-ho, de tenir una mica de lectura de l'arbre, de saber si aquesta branca serà prou forta per aguantar 3 préssecs, o 2, o 4, o 5, o cap. I és això que és una mica difícil. Doncs intentem donar criteris, però sovint costa de fer entendre al personal. Doncs què faig? O què fèiem? A l'hivern agafem un arbre i ens dèiem, aquesta varietat és en primerenca, deixem 80 mixtes, 80 petites branques, torris de l'any de l'any precedent. Doncs en tens 80 i a cada mixt deixes 3 o 4 fruita. Doncs multipliques 80 per 3, tens el nombre de fruites i te dius al mes de febrer, te diu,
0: tindré una bona recolta.
2: Tindré una bona collita, encara que sigui rec a 50 cèntims al quilo, canviem el tractor o anem de vacances un mes.
1: Ha pas escoltat a Teresa, que li deia que tenia tort.
2: I després ven la primavera de tot. I ja te dones que, com en guany amb els abricots, per exemple, que hi ha hagut poca flor.
0: Què els hi passa als abricots?
2: Que bé, poca flor, hi ha pas hagut prou temps fred aquest hivern.
1: Ha plogut
2: just al moment on florien. I doncs, al febrer t'imagines que tindràs, com l'altura del Bernet, els sous com la pluja dins la potxa me cauran, i t'adones que, que és pas així. De fet, la pol·linització, si comparem els mamífers, la pol·linització és la reproducció.
0: Sí.
2: Doncs funciona pas cada cop. Vull dir que si vols tenir fill cal intentar. Pas igual s'ho pensi amb les vaques,
1: el toro, i el toro
2: si afanyi, si no sí. Pas un bedell, cada vaca té pas un bedell i cada flor fa pas un préssec, ni un abricot, ni una poma, de vegades sí i d'altres vegades no, cal que hi hagi bones condicions.
0: I doncs què els hi ha passat als abricoters d'aquest any?
2: Què els hi va passar? Falta de pluja, falta de temps fred a l'hivern, i pluja al moment on florien. I això fa que sovint, a mi m'ha passat a un camp ple de flors, content, fa ben guany, tindrem una collita de ricots, veieu que... Fins i tot jo vaig dir al meu obrer, escolta, veieu que caldrà tallar una mica més, perquè... I el dia que em deia, anem a veure aquests abricoters, i mira, on són els abricots? On són?
0: Havien caigut?
2: La majoria de les flors havien caigut. Encara que siguin pol·linitzades, tenies petits abricots grossos com una avellana i d'altres grossos que com... la punta d'un bic, veus?
0: Per què s'aclareix els presseguers i els altres arbres no?
2: Si tot s'aclareix.
0: I els cirerers?
2: Els cirerers també.
1: També es pot fer.
2: També, perquè abans, parlant de cirerers, abans tothom menjava cireres tal com eren.
1: Petites
2: i ara
1: grosses.
2: Cal que siguin més grosses. Doncs cal la recerca en agricultura ha anat cap a cireres més, cercar varietats de cireres que siguin més grosses, i la gent, com a mínim els supermercats, són més contents.
1: Que totes les varietats que siguin pomes o peres s'esclareixen el mateix. Sí, també és feina també.
2: Ah, sí.
1: Si no, la poma resta més petita.
0: I perquè ara parlem pas dels teus cirerers?
1: No.
0: En tens dos o tres? Jo en tinc un. Per què me fa cireres un any sí i un any no?
2: Perquè esclareixes pas.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs aquí podem parar les millors.
1: Sí, tens la resposta.
2: Escolta, justament comparàvem la, pol·linització amb la, és la reproducció.
1: Se cansa un any.
2: Exactament. Si bé, una dona que té un o dos mainatges tindrà pas el mateix cos que la mateixa dona que si en té 10 o 12. Doncs, i fas fer cireres al teu cirerer i en ori un any, l'any següent se calmarà. Cal dir també que cada cop que hi ha una fruita, la fruita envia un petit hormona al, a l'arbre, dient, estic aquí, estic aquí, i en general, pels cirerers ho sé pas, però pels presseguers i abricoters, és al juny, sovint, que se fa el que se diu l'inducció floral. És a dir, que les branques que creixen reben aquesta hormona. I se diuen, ui, ui, hi ha un munt de fruita, doncs cal fer fulla, cal fer branc. Doncs tots els ulls nous, en comptes de fer flors, fan llenya.
1: Fulla.
2: Fan fulla. Veus? Per això que si treues fruita, l'any següent tindràs ulls que faran flors i d'altres que faran llenya.
0: Molt bé, és molt, molt precís i en sabem cada punt agrícola en sabem més. David Muntanya, Felip Durandeu, moltes gràcies per la vostra col·laboració sempre simpàtica i enriquidora. Fins una altra.
1: Fins una altra.
2: Adéu.
0: És el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Durandeu i David Muntanya.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Mercat de Sant Antoni, mig matí a mitjans de juny, dins del cor un tresor, la clau del laberint, cap a la llum. Carrer del Carme, carrer Hospital, tot em fa mal i a robadors, amb Curull i Sant Pau, se m'endú corrent avall.

Dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
2: Ràdio Arrels,
3: a Tesà, 95.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent-Canigó. Aquest diumenge 24 de maig, l'Oficina de Turisme Conflent-Canigó us convida a la Ciclo de Jau, una jornada esportiva i festiva al voltant del mític Col de Jau. Hi podreu triar entre diverses activitats per a tots els gustos. Una excursió cicloesportiva de 87 km, tres colls mítics, paisatges espectaculars. Sortida a les 9 del matí i arribada quan podreu. També podreu participar a una excursió gravel de 34 km, una excursió en BTT en autonomia, un escape del bosc, una excursió a peu tipus Casa del Tresor, una pujada al Col de Jau per carretera reservada durant tot el dia entre Mosset i Roquefort de Sceaux. I al cim hi trobareu un poble d'animacions amb productors locals, professionals del ciclisme, parades de menjar i un bon ambient. Hi haurà un servei de llançadors obligatori a partir de Mosset i d'Axat. Ja que les places són limitades, no tardeu a reservar la vostra participació a l'excursió cicloesportiva o gravel sobre www.turisme-canigó.com.
2: Radio Arrels, a Sureda, 95.

on flameja un sol d'or, cercant alhora el misteri de la música i de l'amor. La sirena de pell colorada que trasllueix

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, a 3:95.

liscats es quatre peus, liscats es quatre peus, la burra arrenca fuja, ullà, ullà, la burra arrenca fuja. I en passant sota un cirerer, i en passant

I aquesta és la cançó, cançó de les mentides, ullà, ullà, cançó de les mentides. Qui la vulgui saber,

0: Sortim de casa.
1: L'agenda de Radio Arrels.
2: L'associació Encantarem us convida al seu festival Trobada Encantada, enfocat en els cants polifònics tradicionals aquests propers 22, 23 i 24 de maig a Elna. Vàries activitats hi són proposades per donar a conèixer aquesta pràctica vocal. Tallers, cantades, concert, ball folk... Podreu trobar tota la informació i les inscripcions a Eloasó Trobada Encantada. Així que ens trobem ben aviat a Elna per al festival Trobada Encantada els 22, 23 i 24 de maig. Fins aviat! Adeu!
3: Radio Arrels, a tuí, 95.

Canetele. El 3 i 4 de maig a Sant Salvador Atenco, Mèxic, es van produir incidents entre 3.000 policies i els camperols locals. En el dur enfrontament, va morir un menor d'edat. Es van produir 278 detencions i es van expulsar a 100 persones del país, entre elles les catalanes Cristina Valls i Maria Sostres.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Radio Arrels, a Salelles, 95.

0: Sortim de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Diumenge 17 de maig serà l'última jornada d'Identicat. Començarem a les 10 del matí des de la sala de festes de Bou, des de la Bilbao. Començarem amb la retolació en català d'un carrer i farem un passabil des de la sala de festes fins a la plaça de l'Església. Al passabil podrem veure gegants de la Bisbal, gegants d'Argelès, escoltar sorollosos i músics d'Aire Nou de Bou. Anirem fins a la plaça de l'Església, on farem una actuació castellera amb els castellers de Terrassa, la colla castellera de Sant Vicenç dels Horts i els castellers del Riberal. Us esperem nombrosos diumenge 17 de maig a partir de les 10 del matí a Bou.
2: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

Cantarem una balada que fermenti el vi dels cors. Ens amoixi amb alè d'algues i mitenes del record. De rous lunars que amaraven la palla, l'asa i el bou, quan una verge era mare d'un infant que ens dava el nom. I tres prínceps que balcaven, tres dofins pels farallons, de carrosses que vejaven amb la peixalla d'un bol, i les conquilles necrades de les cobasses del port, quan les llances foren palmes i els apòstols pescadors.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
0: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Soc Aurélie, del País de Redistòrio Conflent-Canigú. Aquesta vegada, sense la neu, us proposem de descobrir un dels pobles més bonics de França, Ebol. El dissabte 23 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Aubry us guiarà pels carrerons del poble natal de Ludovic Massé. Hi descobrireu un poble típic de l'Alt Conflent. La visita us portarà a l'antiga escola convertida en un gabinet literari i a l'església de Sant Andreu. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent-Canigú.
2: Ràdio Arrels. Amorellàs 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels. Em veig 93.1.

Tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País de Red Història Conflent-Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriquer acollirà la nostra conferència del mes. L'Yves Escape, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i caractèristiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent-Canigó.
2: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.
3: Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment. Però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent. Però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i xamans i diu que viuen en espais zen. Però Déu-n'hi-do i tapa't nena perquè ara diu que van

que fuma Maria. És per despertar el subconscient. Prefereixen banyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés, sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu, i de tan corrupte en el món?

0: fit, coffee fit.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
4: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
5: Jo vaig ser testimoni de Jehovà, em passava el dia en el carrer, però l'apocalipsi no arribava mai.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Millars, 95.
2: Vens de l'assemblea del complot de la matèria.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Mercat de Sant Antoni, mig matí a mitjans de juny, dins del cor un tresor, la clau del laberint, cap a la llum. Carrer del Carme, carrer Hospital, tot em fa mal i els robadors, amb Curu i Sant Pau, se m'endú corrent a

0: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

0: AGENDA. Agenda. Del Rosselló a Cerdanya, del Vallespí al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. El Canigó Gran Cita us convida el 16 de maig a la trobada estrellada de la Serra, una vellada especial amb un sopar convivial i una nit d'astronomia amb apassionats del cel. Sortida des de Nyer, Escaró o Soanyes cap al Pla de la Serra. Inscripció obligatòria contactant el sindicat mixt Canigó Gran Cita.
2: Radio Arrels, a Canet, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
3: Ruta 66. Una setmana més puntual s'arriba al nostre particular viatge per la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i música americana. Avui us portem un munt de novetats de gènere rock, però sense oblidar-nos dels grans èxits del gènere. Així doncs, si ja esteu còmodes, començarem el programa amb noves propostes. Però abans, una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Comencem!
4: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Paralyzed. Aquesta cançó dona títol al tercer àlbum de la superbanda americana Black Swan, del hard rock de USA al power metal dels alemanys Freedom Call. La banda, que va sortir l'any 99, ara extreu el seu 15è àlbum d'estudi. Entre els tracks destacats, aquest, Heavy Metal Happy Core.

Lifeline és una de les noves del guitarrista de Chicago, Joel Hoekstra, veterà músic de hard rock que va formar part de bandes tan importants com els Whitesnake i el Sabaton. Continuem amb una de les bandes més emblemàtiques de Finlàndia. Formada l'any 89, ara extreu un single de presentació del nou àlbum dels The 69 Eyes. La cançó en concret, aquesta, I Survive.

More Than Feeling és una icònica composició dels Boston i pertany al seu disc de debut de títol homònim. Doncs bé, aquest 2026 farà 50 anys. Al capdavant com a principal compositor i productor Tom Scholz i Brad Delp com a impressionant vocalista. L'àlbum de l'any 76 inclou 8 tracks. Un altre dels importants és aquest Peace of Mind.

Streets of Minneapolis. Aquesta és la cançó de protesta que el passat mes de gener Bruce Springsteen va enregistrar. Una resposta al servei d'immigració tan violent a la ciutat de Minneapolis. Tot seguit del més nou de John Corabi en solitari, després de passar per els Motley Crue i Dead Daisies. El proper 24 d'abril traurà un nou àlbum, titulat com aquesta peça, New Day.

Give Me Some Lovin' és una cançó original de l'any 66 de l'Spencer Davis Group i aquesta és la versió que van gravar els britànics Thunder l'any 1990, inclosa en el seu àlbum de debut. Anem per una altra versió. El veterà cantant country William Lee Gould, membre dels històries Oak Ridge Boys, ha gravat amb uns quants companys una composició dels Eagles de l'any 72, Peaceful Easy Feelin'.

Anything is Possible és una de les tres cançons que Bryan Adams ha composat per la pel·lícula d'animació Charlie the Wonder Dog per aquest 2026. I amb una més d'aquesta banda sonora tancarem la paradeta, amb una composició amb un cert regust a Beatles que porta per títol You Got to Believe. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Fins ara hem escoltat Ruta 66, el moment 100% americà a Ràdio Arrels, amb Pitu Dos Santos.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició del Club del Country. Després de l'aturada nadalenca, retornem al repàs dels números 1 de la història de la música country, d'ençà que el nostre espai va ser fundat el 1987. Ens hem aturat, o ens vam aturar, el febrer del 2009 amb la realització del tercer senzill de l'àlbum Love on the Inside, a càrrec del duo Sugarland, Jennifer Needles i Christian Bosch. It Happens va ser la cançó que va ocupar durant dues setmanes al maig d'aquell any, d'aquell 2009, la primera posició. Una cançó que va substituir amb el número 1 el Dan de Brad Paisley. Durant tres setmanes aquesta va ocupar la primera posició, una cançó escrita per Chris Dubois, Ashley Gordy i el mateix Brad Paisley, i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi American Saturday Night.
1: I remember trying not to stare the night that I first met you.

0: La música ens acompanya amb el programa d'avui del nostre espai, del Club del Country. Estem amb el programa número 2011. Per cert, que no ho havia dit, la cançó de Sugarland abans, composta per els dos membres del duo, conjuntament amb Bobby Pinson. Aquesta següent cançó que escoltarem és Out Last Night, una cançó d'en Kenny Chesney. Aquesta cançó va ser coescrita per ell al costat de Brett James. Va ser també el seu primer senzill i l'únic tema nou de la seva compilació Grans Èxits número 2. Aquesta cançó va estar-se al número 1 durant dues setmanes.
1: We went out last night like we swore we wouldn't do. Drank too much beer last night.

Fabulosa aquesta cançó, és el quart tema del programa d'avui, Dierks and Bentley and Sideways, una cançó que va coescriure al costat de Gene Vivers i la va publicar com a segon senzill del seu àlbum de 2009, Feel That Fire, com el 12è senzill de la seva carrera artística. Va esdevenir el seu 7è número 1 a les llistes americanes de música country. Anem amb una altra de les bandes conegudíssimes de l'època, Lady Antebellum, una cançó realitzada a principis de 2009 com a tercer i darrer senzill del disc homònim que portava el mateix nom que la banda. Hilary Scott, Charles Kelly i Dave Haywood, que compren el Lady Antebellum, van coescriure la cançó amb Tom Douglas. Això es deia I Run To You i va estar-se una setmana al número 1.

peça preciosa, aquest People Are Crazy, amb Billy Currington, que ens acompanyava, una cançó escrita per Bobby Braddock i Troy Jones. Va ser realitzada com a segon senzill de l'àlbum d'en Billy Currington, Little Bit of Everything. Va esdevenir-se el seu tercer número de les llistes de country i va ser nominada per millor cançó de l'any a l'Acadèmia de Música Country del 2010 i també per dos Grammys amb aquell mateix any. All Right va ser una cançó de Darius Rucker, una setmana al número 1, aquest tema del vocalista solista de la banda de rock Hootie and the Blowfish. Tercer senzill del seu primer àlbum de música country, Learn to Live, va escriure la cançó al fogón al costat d'en Frank Rogers.

Alright, és la cançó de Darius Rucker i dues setmanes el número 1 per tancar el mes d'agost d'aquell 2009 s'hi va estar una cançó com a tercer senzill del segon àlbum d'estudi de Taylor Swift, d'aquell Fearless, una cançó composta també per Taylor Swift mateixa al costat d'Alice Rose. Estem recordant el seu fantàstic You Belong With Me.

I després de la Taylor Swift, el Club del Country, el que escoltarem és una de les cançons més importants de l'any. Es va estar un total de 4 setmanes al número 1, el tercer número precisament de les llistes de Billboard, per Jason Aldean. Una cançó escrita per Jim Collins i David Lee Murphy i que va ser el segon senzill del seu àlbum del 2009, Wide Open, i el 8è de la seva carrera artística. Jason Aldean ens va portar aquest magnífic Big Green Tractor.

especials del Club del Country, repassant el bo i millor, els números 1 d'ençà el 1987, que és quan el Club del Country va emetre el mes de maig el seu primer programa. Aquest és l'especial número 36 d'aquests números 1, i estem al 2009, ja arribant al final de l'any, amb aquest tema de Justin Moore, Small Town USA, que acabàvem d'escoltar, una cançó que va ser el segon senzill del seu àlbum de debut a càrrec de Justin Moore, una cançó escrita per Brian Dean Maher, Justin Moore i Jeremy Stover. Retornem a escoltar la música. Feia dies que no l'escoltàvem, de Toby Keith, American Ride, una cançó escrita per Dave Panahanish i Joe West. Va ser el primer senzill del seu àlbum del 2009 del mateix nom, American Ride.

L'American Right and Toby Keith arribant al final del programa amb el Getting You Home and the Black Dress Song. Aquesta va ser una cançó coescrita per Chris Young al costat de Corey Vachon i Kent Blaze i va ser el segon senzill del seu àlbum de 2009 The Man I Wanted to Be, una cançó que ens acompanya també amb el programa del número 8. Va ser el primer de 5 números 1 consecutius de Chris Young a les llistes de música country.

excel·lent personatge que encara ens continua donant bones alegries ara mateix des de Murfreesboro, Tennessee, on va néixer el 1985. Chris Young, en Getting You Home, The Black Dress Song. Tancàvem el mes d'octubre d'aquell any amb un nou senzill de Keith Urban, amb aquesta cançó, amb una cançó escrita per Steve McEwen i John Reid. Keith Urban la va portar com a tercer senzill del seu àlbum Defying Gravity i va esdevenir el seu 11è número 1 a les llistes de Billboard. La cançó es diu Only You Can Love Me This Way.

com a compositor, el mateix Zac Brown al costat d'en Keith Steagall i també amb el baixista en John Driscoll Hopkins. Shawn Millens i Wallin Burrett també ens van emportar aquesta cançó. Va ser el tercer senzill del seu àlbum de debut amb un segell discogràfic dels Majors, el The Foundation Toes, Zac Brown. M'acomiado per aquesta setmana amb el tema Cowboy Casanova, que ens aportava la famosíssima Carrie Underwood, cançó escrita al costat de Mike Elizondo i Brett James. Aquesta cançó va ser el senzill solista del seu tercer àlbum d'estudi, Play On, un dels seus grans èxits. Cowboy Casanova, això ha estat el Club del Country, amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
5: Tonight we are stepping out. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui sortim i trenquem la rutina de l'estudi de ràdio i us portem a un altre món amb aquesta sessió. Stepping Out, comencem amb aquest hit de l'incombustible Joe Jackson, extret del Night and Day, nit i dia, 1982.

0: There is a light that never goes out. Hi ha una llum que mai s'apaga. És la llum dels Smiths. Des de 1986, un tema extret del magnífic The Queen is Dead, la reina ha mort, però els Smiths mai moriran. Aquest és l'amor incondicional. Sortim aquesta nit amb aquesta connexió eclèctica, Stepping Out, en companyia d'en John Lennon després d'un dia avorrit. Aquest és el tema extret del disc Milk and Honey de 1980, John Lennon.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4. This here's the story about a house husband who, you know, just has to get out of the house. He's been looking

Outside, allà fora ens trobem amb els Beta Band, la banda escocesa formada a Edinburgh de 1996, tot un referent de l'eclecticisme amb temes com aquest Outside del seu tercer àlbum, Heroes to Zeros, editat el 2004. I aquí continuem amb més temes, ja més recentment, al segle XXI, el 2025, My Morning Jacket, Out in the Open, obrim les orelles al món, sortim fora, respirem aire fresc amb la meva jaqueta matinera, My Morning Jacket, sí, des del DC Album, Is 2025.

Right. Change Day Out in Court. Sortim amb la banda sonora de l'àlbum Scala. L'incombustible Barry Adamson, també conegut per formar part de Magazine als anys 80 i Nick Cave als 90 amb The Bad Seeds. I aquí el tenim amb aquesta banda sonora editada el 2026. Continuem, s'acaba l'escola i aquest és l'himne transgressor de l'Alice Cooper, donant títol al seu cinquè àlbum editat a 1972, Schools Out.

Go out and get them, boy. Són els Wedding Present, el regal de casament des de Leeds fins a les vostres orelles en 1985. Sortim a per totes. Fins i tot el pobre esquelet surt de l'armari amb el 60C, la neopsicodèlia britànica, l'original de Swindon, ens arriba amb l'àlbum Oranges and Lemons, les taronges i els llimones, en 1989. 60C.

contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Left Out in the Cold. Ens quedem a fora, al fred, passem fred a la nit amb els Sparks des de l'àlbum Steady Drip Drip Drip, Gota a Gota, un altre àlbum editat el 2020. I continuem, ara ja una mica més a prop, al 2024, amb Beth Gibbons, la vocalista de Portishead, des de Bristol, ens proposava el seu àlbum en solitari, Life's Overgrown, creixent per la connexió eclèctica Reaching Out. Arribem més enllà, Beth Gibbons.

Lights Out for You. Apaguem els llums amb Sonic Youth. Mirem les estrelles brillant a la foscor amb el seu disc Rather Ripe, força esquinçat al 2006, Sonic Youth. I al 2026, Stepping Out for Air. Sortim a respirar aire fresc en companyia del Bill Callahan. Ens presenta el seu vuitè disc, My Days of 58.

If you're looking for a way out, si estàs buscant una sortida, aquí has trobat els Tindersticks. Hem arribat pràcticament a la recta final d'aquesta connexió eclèctica amb aquest moment incombustible extret del seu quart àlbum, Simple Pleasure, un plaer simple, editat en 1999. Stewart Staples a la veu dels Tindersticks i ara tanquem. Ens anem cap a un altre món, Out of This World. Marxem amb els Cure. Més enllà, per retrobar-nos amb els somnis des de l'àlbum Blood Flowers. Tema editat el 2000 i, com sempre, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Vilanova de Raó, 95.

del llit, un xic de set i un poc de vi, i un poc de llet, i un poc de pau, i un poc de pas, i un poc de pes, i un poc de pis, i un xic de niu, un xic de pit, i un poc de pa, un xic de sou, i un xic de xec, i un poc de sol.

de fel, i un poc de nit, i un xic de por, i un xic de cor, i un poc de crit, i un xic de llum, i un xic de so, i un poc de llamp, i un xic de tro, un poc de goig, i un xic de bes,

0: I a més, què vull? Un xic de seny, un poc de temps, un xic de món i un poc de sort i un poc de mort i un poc de gos. Ei, si pot ser.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

demà serà dilluns, com tantes i tantes vegades repetides. Desencaixat en espais il·limitats, ensorrat el desencís en un esvoranc sísmic de la ment, despullo dones, nues d'inconsciència i tinc el verb ja, prop de la gota, en ascendent viatge cap al cap de la careu. Despertem els punts.

assoleixo records en aquest bar, darrere la màquina que gira gormanda dels quartos dels temptadors. Temptatives poleixo en aquesta vila, havent fet camí i a mig camí encara vers antigues cruïlles on sempre la fruita es madura i les serps aguaiten els cossos.

0: Si veiessis la llum de la carena, si sabessis el mar com és bonic, si pugessis, ma joia fora plena.
1: Visca la terra!
2: Lliure!
3: Radio Arrels, Amiens, 95.